0: tots els dies.
1: Momentos.
0: Presenta i dirigeix
1: Luis Rodríguez.
0: T'escoltem.
1: Per parlar, 93 270 37 77 i 93 270 37 78.
0: Aquest és el teu moment. Luis Rodríguez.

0: Momentos con Luis Rodríguez.
1: Heroïna. Mecanisme d'acció de l'heroïna. L'heroïna és un potent analgèsic opiaci. Actua com a depressor del sistema nerviós central i l'individu que la pren desenvolupa tolerància i dependència de forma molt ràpida, ja que té un alt poder addictiu. Els efectes inicials són d'eufòria, seguida d'una sensació de benestar, que derivarà en apatia, somnolència, alentiment psicomotor i altres. Quan un és addicte, l'organisme no pot passar sense consumir-ne i la falta de droga genera un síndrome d'abstinència molt intensa. Dolors intensos, diarrees, calfreds, suors, pèls a punta, angoixa, agitació, etc., que l'addicte viu i tolera molt malament, fent que busqui una nova dosi. Vies de consum de l'heroïna. L'opi s'ha consumit tradicionalment fumat i també per via oral. La morfina s'administra per via endovenosa, intramuscular i oral. L'heroïna es consumeix per via endovenosa principalment. El consum endovenós, conjuntament amb la cocaïna, es coneix com a speedball. Durant els últims anys ha augmentat el consum d'heroïna esnifada i fumada com a conseqüència de la sida. Efectes i manifestacions clíniques pel consum d'heroïna. Els efectes depenen de la dosi, la via d'administració, les males condicions higièniques i la freqüència d'ús. Efectes físics i complicacions mèdiques. Infeccions en ADBP, hepatitis B, C, Delta i altres. Endocarditis, artritis, candidiasi, flebitis, abscessos i altres. L'aparició de la infecció per VIH o SIDA i de les seves complicacions s'han convertit en el problema principal de salut pública en aquest col·lectiu. Sistema defensiu. Alteracions immunològiques pròpies i per la infecció per VIH. Aparell respiratori. A dosis altes, parada respiratòria. Pneumònies, embòlies sèptiques, abscessos, tuberculosi, etc. Sistema cardiovascular. Infeccions al cor o a les venes, arrítmies. Metabolisme. Malnutrició, alteracions dentals i fatiga crònica. A l'ull, miosi, pupil·les petites i infeccions. A l'aparell sexual, disminució de la libido des de l'inici, amenorrea. Avortaments o problemes del fetus o del nadó. Malalties de transmissió sexual, venèries. Complicacions per substàncies afegides, adulterants. Complicacions greus que poden ser mortals, com la intoxicació aguda, que pot provocar una sobredosi i que pot arribar a produir una parada respiratòria i la mort. Altres complicacions greus són broncoaspiració i xoc, edema agut de pulmó, accidents i suïcidi. Conseqüències psicosocials de l'addicció a l'heroïna. El psiquisme de l'heroïnòman s'altera profundament, des de la sensació de benestar després d'administrar-se heroïna fins a situacions de sofriment i desesperants quan tenen el mono, el conegut síndrome d'abstinència. Aquesta alternança intoxicació-abstinència porta a la fragmentació psicològica i social. Algunes conseqüències són dèficits d'atenció, concentració i memòria, alteracions de la son o insomni, disminució del desig sexual, estats confusionals, ambivalència, inseguretat, estats disfòrics, apatia, depressió, intents de sobredosi o suïcidi, deteriorament de la personalitat, problemes de desadaptació a l'escola, al medi laboral, familiar i social, o problemàtica legal. En alguns casos, pagar la dosi comporta certes il·legalitats i conductes antisocials i delictives, com tràfic, robatoris, etc.

0: Però és que no sóc com dir-te que...
1: Que amb tu sóc la dona més feliç del món.
0: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
2: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero un montón.
4: Que pronto llegue el momento.
2: Momentos, un programa de confidències.
0: Me estimo molt. He llamado a este programa para expresar mi amor hacia ti.
2: Momentos. T'escoltem a COPE Catalunya.
5: Gràcies.
2: A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.

0: El que per a uns és una tarda de futbol al carrer, per a d'altres s'ha convertit en un problema de convivència. És el debat que es viu aquests dies a la Ronda de Sant Antoni de Barcelona. Veïns i comerciants de la zona reclamen a l'Ajuntament que reguli els jocs de pilota que en aquest eix pacificat, perquè asseguren que les molèsties són cada cop més freqüents. Denuncien sorolls, pilotades contra façanes i establiments i situacions que afirmen dificulten el descans i el pas dels vianants. Les entitats veïnals alerten que les queixes fa més d'un any que repeteixen i demanen mesures per ordenar aquesta activitat. L'Ajuntament defensa que jugar és un ús legítim de l'espai públic i aposta per la mediació abans que per les prohibicions. El síndic de Greuges de Barcelona, David Bondia, també s'ha pronunciat sobre aquesta qüestió, ho ha fet en declaracions a COPE, i aposta per trobar un equilibri entre el dret al joc i el dret al descans.
1: S'ha de poder jugar a pilota a les places, però amb responsabilitats, responsabilitat de nens, nenes, de pares i mares, i també li diem a l'Ajuntament i responsabilitat de l'Ajuntament posant educadors de carreres cívics explicant que hi ha uns horaris per jugar a pilota, que s'ha de respectar el dret al descans del país.
0: Des de la sindicatura recorden que la clau passa per la corresponsabilitat de tots els actors implicats i per adoptar mesures que minimitzin les molèsties sense expulsar els joves de l'espai públic. I d'això, d'aquesta polèmica, us parlarem avui al llarg de la nostra programació a COPE Catalunya i Andorra. D'això i de la calor, que ja us advertim que es mantindrà com a mínim fins demà. Estem en plena onada de calor i amb nits que també seran tòrrides. Molt bon dia, sóc Yolanda Canales i t'explico que avui, doncs això, farà molta calor. Predominarà també l'ambient serè i assolellat, excepte el Pirineu, on s'espera algun ruixat de tarda que podrà anar localment acompanyat de tempesta. Però el protagonisme avui el tindran les temperatures, que podran arribar als 41 graus, fins i tot una mica més a ponent. Tenim ara a Barcelona 26 graus, 23 a Tarragona i a Lleida, 21 a Girona i 17 a Andorra a la Vella. De la informació del temps a la del trànsit, Ferran Arandiga, molt bon dia.
2: Bon dia, comencem la jornada d'avui dilluns de moment amb força tranquil·litat arreu de la xarxa viària catalana. A hores d'ara doncs no es registren ni accidents ni avaries, per tant, més enllà de que no tenim incidència, sí que parlem d'alguns punts amb retencions habituals, sobretot als voltants i accessos de la capital catalana. Ja trobem lentitud amb tot el nus de la Trinitat, sobretot per la C58, amb cues intermitents ja des de Sant Quirze. Tot plegat de retruc afecta la circulació en sentit Llobregat de les dues rondes de Barcelona. També tenim retencions al Vallès, sobretot a la AP7, amb cues destacades des de l'altura de Montornès del Vallès en sentit sud fins a Barberà. També tenim retencions d'un quilòmetre en direcció Barcelona a la C17 a Parets del Vallès o a la C59 a Caldes de Montbui. Per altra banda, també trobem lentitud per la C16 en l'últim tram dels túnels de Vallvidrera en direcció Barcelona. També en aquest sentit, doncs ja trobem retencions des del Llobregat per la A2 i la P23 des de Pallejà i Molins de Rei i en sentit nord també per les vies costaneres com la C32 des de Gavà. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
3: Li agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
4: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
3: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allà a l'habitació i no ens ho creiem.
5: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: ¿Empiezas a notar los principios de la vista cansada? Gracias al láser Catalis, en un abrir y cerrar de ojos, eliminaremos la presbicia de forma rápida y definitiva. Primera visita gratuita informativa, 93-200-9879 o en oftalmologia3torres.com.
0: També t'expliquem en clau política que la batalla interna de Junts a Barcelona ja té guanyador. Jordi Martí Galbi s'ha imposat a les primàries del partit i serà, si dimarts es confirmen oficialment els resultats, doncs, el cap de llista de Junts a les eleccions municipals del 2027. L'actual president del grup municipal ha estat el candidat més votat amb el 40% dels vots. Per darrere han quedat Pilar Calvo, Jaume Alonso Cuevillas i Glòria Freixa. En el procés hi han participat 628 afiliats, més de dos terços del cens amb dret a vot. Després de conèixer els resultats, Martí ha fet una crida a la unitat interna. Temps ja pels esports i el Joan Batllori us parlarà de bàsquet. Molt bon dia, Joan.
7: Bon dia. La sèrie final de la Lliga CB arriba al Palau Laurana avui a les 8, Barça-València, amb la final empatada a 1. El Barça va guanyar el primer partit, el València el segon. El que guanya avui tindrà l'oportunitat de proclamar-se campió dimecres en el quart partit, també al Palau. Marc Márquez comença a pensar en la remuntada al Mundial de MotoGP després de la seva victòria al Gran Premi de la República Txeca i de situar-se a 40 punts de Bezzecchi a la general del Mundial. Paula Blasi s'imposa amb autoritat a la Volta Ciclista a Catalunya per tancar una primavera perfecta guanyant la Amstel Gold Race, la Vuelta a Espanya i el Tour dels Pirineus, propera gran cita al Tour de França. El porter del Sabadell, Diego Fuoli, ha demanat disculpes per la seva desafortunada intervenció des del balcó de l'Ajuntament de Sabadell, on va incitar el públic a insultar Pedro Sánchez durant les celebracions del Sabadell per l'ascens a segona divisió. I l'Hockey Lliga es decidirà demà a la Corunya després de la victòria de l'Igualada ahir en el quart partit de la final, imposant-se 4-2 al Liceo.
0: L'Hospital Vitas Barcelona ha incorporat la cirurgia de MOS, una tècnica altament especialitzada per al tractament de determinats tipus de càncer de pell. Aquest procediment permet extreure el tumor amb una gran precisió, preservant el màxim del teixit sa i assolint taxes de curació de fins al 98% dels casos. Però els especialistes de Vitas recorden també la importància de la prevenció. Recomanen evitar l'exposició solar prolongada, utilitzar protecció solar adequada i revisar periòdicament l'estat de la pell.
8: A COPE Catalunya.
9: La imatge del dia. A COPE Catalunya.
10: Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
11: A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
12: Herrera a COPE.
13: COPE Catalunya i Andorra.
12: Estàs informat.
14: El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidigest disposa d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribratge del càncer de colon. Oferim finançament a 6 mesos sense cost per a la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
15: En Parking Ya, con 25 años de experiencia en venta de parkings, te ayudamos a comprar o vender desde plazas individuales hasta garajes completos. Encuentra tu oficina más cercana en parkingya.es.
16: ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ojo a la jugada! ¡Ojo a la persiana! En Carpintería de Aluminio y Cerramientos Lores, por cambiar todas sus ventanas y persianas, se las motorizamos sin coste. Lores, asesoramiento personalizado, presupuestos a domicilio sin compromiso, más de 35 años de calidad y profesión a su servicio. 93-373-3317, 93-373-3317 o loresmetal.com.
17: ¿Tienes dolor, una enfermedad crónica o te han denegado una pensión por incapacidad y no sabes por dónde empezar? En Nova Legal, de la mano de Roberto Toro, somos especialistas en seguridad social desde hace más de 15 años, con atención en Barcelona, Madrid y online. Nova Legal, el despacho que está a tu lado cuando más lo necesitas. Más info en gruponovalegal.com.
18: INSCOR, centro líder en cardiología y rehabilitación cardíaca en Cataluña, realizamos consultas cardiológicas y todos los estudios necesarios para cuidar tu corazón. En INSCOR ofrecemos atención rápida. Te programamos visita cuando lo necesitas. Teléfono 93-425-1962 y inscorcardiología.com. Fulgarolas 12 de Barcelona.
19: Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
20: Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
19: Suscríbete.
13: COPE Catalunya i Andorra.
0: I et seguim explicant tot el que t'interessa a Herrera en COPE. Molt bon dia.
21: El océano ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. ¿Cómo no íbamos a explorarlo? Somos Farmamar, la biofarmacéutica española líder mundial en investigación y desarrollo en oncología de origen marino. Algo que llevamos haciendo 40 años. Y esto solo acaba de empezar.
22: 5, 6, 7, 8. ¡Valorado!
23: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
22: en España.
23: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.

0: Veïns i comerciants de Sant Antoni reclamen a l'Ajuntament de Barcelona que reguli els jocs de pilota en aquest eix pacificat perquè asseguren que les molèsties són cada cop més freqüents. Denuncien sorolls, pilotades contra façanes i establiments i situacions que afirmen dificulten el descans i també el pas dels vianants. Les entitats veïnals alerten que les queixes fa més d'un any que es repeteixen i demanen mesures per ordenar aquesta activitat. L'Ajuntament defensa que jugar és un ús legítim de l'espai públic i aposta per la mediació abans que per les prohibicions. En paral·lel, estudia alternatives per descongestionar aquest tram de la Ronda de Sant Antoni. El síndic de Greuges de Barcelona, al seu torn, aposta per trobar un equilibri entre el dret al joc i el dret al descans. Aquest serà un dels apunts destacats de l'actualitat d'aquest dilluns, així com l'onada de calor que afecta de ple Catalunya i que obliga Protecció Civil a activar diversos avisos. Avui predominarà l'ambient serè, tret del Pirineu, on s'espera algun ruixat de tarda que podrà anar localment acompanyat de tempesta. Però el protagonisme, ja ho deien avui, ho tindran les temperatures, que podran arribar als 41 graus a Ponent. I atenció també a les nits, que pràcticament la temperatura no baixarà de 20 graus. Tenim ara 27 graus a Barcelona, 24 a Tarragona i a Lleida, 23 a Girona i 17 a Andorra la Vella. Donem també un cop d'ull a l'estat del trànsit. Ferran Aràndiga, molt bon dia.
1: Bon dia, continuem la jornada d'avui dilluns. De moment, amb força tranquil·litat a les carreteres catalanes. A hores d'ara no hi ha incidències, ni accidents, ni avaries. Per tant, destaquem les retencions habituals a hores d'ara amb intensitat, sobretot als voltants de Barcelona. Tenim retencions en tot el nus de la Trinitat, que encara de retruc afecta les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès destaquem la AP7, amb retencions entre la Roca del Vallès i Montmeló, en sentit sud, i també en direcció Barcelona, en direcció Tarragona, volíem dir, entre el punt de Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. També en sentit nord tenim un quilòmetre de lentitud a Sant Cugat. Per altra banda, tenim retencions de la C58 des de Sant Quirze i a la C16 en l'últim tram dels túnels de Vallvidrera. També tenim retencions des del tram del Llobregat en direcció a la capital catalana per la A2 des de Sant Vicenç dels Horts i la P23 des de Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: I pel que fa als transports públics, advertir els usuaris de la R3 de Rodalies que està interrompuda la circulació a la línia per una incidència entre la Garriga i les Franqueses del Vallès. Això sí, s'ha ampliat el servei per carretera a tota la línia.
2: El Consorci de la Zona Franca us ofereix la bona notícia econòmica.
0: L'aeroport de Barcelona arrenca la temporada d'estiu amb una xifra rècord de connexions intercontinentals. Aquest any ofereix vols directes a 61 destinacions de llarg radi, dues més que l'estiu passat i la dada més alta de la seva història. Les novetats d'enguany són les noves rutes amb Seattle, als Estats Units i Lima, al Perú, que amplien una oferta que té el continent americà com a principal mercat. De les 61 destinacions intercontinentals, 26 es troben a Amèrica amb connexions directes tant amb grans ciutats nord-americanes com Nova York, Miami, Los Angeles o Chicago, com amb capitals llatinoamericanes, com és el cas de Buenos Aires, Bogotà, Ciutat de Mèxic o Santiago de Xile. L'Àfrica és la segona gran àrea de connexions del Prat, amb 18 destinacions, especialment al Marroc, mentre que l'Àsia continua sent l'assignatura pendent de l'aeroport amb només 7 destinacions directes.
2: El Consorci de la Zona Franca us ha ofert la bona notícia econòmica.
3: COPE Catalunya i Andorra.
4: Este verano consigue tu mejor versión en Insparia. Recupera tu pelo con su exclusivo trasplante y tecnología Bot Hair Ultra Plus. Resultados muy naturales y duraderos. La recuperación es más rápida y tienes todas las garantías médicas. Aprovecha ahora sus condiciones especiales de financiación. Entra en insparia.es.
5: ¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o administradores? Consúltenos. En Cabedo Abogados y Economistas encontrará a su disposición un equipo de juristas, economistas y auditores que le asesorarán sobre sus derechos y obligaciones y le ofrecerán una gestión contable y laboral. Cabedo, Abogados y Economistas, en Vía Augusta 94, esquina Madrazo y en cabedo.com, también en Madrid y Valencia.
6: ¿Tienes algo que decir?
7: Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
6: Y escríbenos.
0: Continua la informació ara mateix i et seguim explicant tot el que t'interessa a Herrera en Cope. Que tinguis un molt bon dia.
8: En HR Motor sabemos que tu coche tiene que estar en todas, para el trabajo, la compra, los viajes. Por eso tenemos vehículos reacondicionados que se adaptan a ti, con financiación a tu medida y hasta 3 años de garantía. Visítanos en nuestros centros o entra en hrmotor.com.
9: Este verano verás personas caminar por la playa con paso firme, pecho palomo y una mirada segura que lo dice todo. Han reservado sus vacaciones con Destinia y se nota. Porque cuando reservas con cancelación gratuita en miles de hoteles y además con unos precios como los nuestros, estás tan seguro que lo dices. Con Destinia, don't worry. Vi playa.

0: Herrera Incope.
1: Estar informado.
0: Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
2: ¿Cómo se ha recibido en el gobierno y en el PSOE ese mensaje de Pedro Sánchez de aguantar el chaparrón y seguir hasta el año que viene, pase lo que pase?
3: Que lo que explican es que hay que seguir al jefe, al líder y no despistarse.
2: ¿Podemos negociar las comisiones si tenemos nuestros ahorros en un banco?
3: No es que podamos negociarla, es que tenemos que negociar las comisiones.
4: De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
5: Hola, si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca, esto te interesa.
6: Totalmente, Tipo Directo, porque Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagarás un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
5: ¿Y lo del sorteo?
6: Es verdad, y solo por calcular el precio de tu seguro entras en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com.
7: Soy Carlos Lozano y tienes una cita conmigo para encontrar amor o lo que surja.
8: Tras el flechazo, vamos de viaje. Soy Jon Aramendi y el verano se mueve.
9: Bea Archidona y yo os esperamos en De Lunes a Viernes.
10: La información y el entretenimiento sin complejos.
11: Y en el fin de semana se acabó la paz. ¡Comienza el show!
12: Este verano, Telecinco a todo color.
13: Soy Yarek, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al arreglar el parabrisas de Juan en solo 30 minutos y ayudarle con los papeles del seguro, le hemos arreglado sus problemas de agenda.
14: Carglass cambia. Carglass repara.
0: Herrera Incope.
1: La mañana.
15: COPE Catalunya i Andorra.
1: Estàs informat.
16: Què tal? Com està? Soc el Ricard Álvarez, estic parlant des de Catalunya i com sempre és un plaer que m'acompanyis aquests propers minuts d'Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Ens trobem oficialment a les portes de la nit més màgica, més curta i més esperada de l'any. Demà és la revetlla de Sant Joan i segur que molts de vosaltres ja esteu salivant pensant en la coca, de llardons, de fruita confitada, de crema, i calculant quants petards caldrà comprar per satisfer els més petits i els no tan petits de casa. Un inici de setmana que, a més, coincideix amb el tret de sortida de les primeres rebaixes d'estiu. Un moment ideal per buscar roba fresca perquè, no ens enganyem, la necessitarem. I és que l'estiu no ha demanat permís per entrar. Ha picat a la porta rebregant el termòmetre. Però precisament avui, aquesta combinació de festa, ganes de platja, compres i revetlla es creua amb una situació meteorològica i d'emergència altament preocupant que ens obliga a posar el focus en la seguretat. Catalunya es troba avui en un pic crític de la primera gran onada de calor de l'estiu, amb una vista taronja del Meteocat que amenaça amb rebentar els termòmetres. Es preveuen màximes de 40 graus a la Catalunya central i de fins a 42 graus a les comarques de Ponent. Un ambient sufocant de dia, però també de nit, amb el litoral vivint nits tòrrides on el mercuri no baixa dels 25 graus. Aquesta calorada extrema ens agafa, a més, a les portes de la nit de Sant Joan, amb el mapa dels agents rurals tenyit de vermell per l'alt risc d'incendi. Però, per si no n'hi hagués prou, la crida a la prudència arriba marcada per la tragèdia. Aquest cap de setmana ha estat dramàtic a les nostres platges. S'ha confirmat la mort d'un tercer menor de 13 anys ingressat a l'Hospital Joan 23 després d'ofegar-se a la platja de la Rabassada de Tarragona, en un balanç negre que suma 4 ofegats a Catalunya en menys de 48 hores. Per analitzar aquesta situació de vulnerabilitat acumulada, parlem ja amb la Imma Soler, que és la sotsdirectora de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya. Imma, què tal? Bon dia.
17: Hola, molt bon dia.
16: Bé, comencem malauradament per aquesta darrera hora que colpeix tot el país. 3 menors morts a Tarragona, a la zona de la Cova del Gos, en un moment on onejava la bandera groga i fora de la zona de visió dels socorristes, a més d'una quarta víctima a Barcelona. Des de Protecció Civil sempre es llança el missatge que la bandera groga demana molta precaució, però de vegades costa que els banyistes entenguin el perill real que amaga el mar. Què ha fallat aquí i com es pot conscienciar els joves davant del risc de banyar-se en zones de roques o no habilitades?
17: A veure, jo crec que hem d'anar insistint. Hem d'anar insistint explicant quins són els perills, perquè pot ser que no tinguem en aquell moment la visió de que això pot ser perillós per part de sobretot dels adolescents, no? I és molt important que els expliquem, que els retirem, que poden haver-hi riscos, que potser fins i tot no són visibles, potser corrents o lunatge, que, els, bueno, que la gent pensi que no té tant perill i que realment sí que n'hi ha. Per tant, nosaltres el que diem sempre és que amb bandera groga el

0: que hem de pensar és que si t'has de mullar, t'has de mullar just a la primera línia de la platja, però no has d'entrar cap endintre. Per què? Perquè pot haver-hi aquesta situació de corrents, d'un exalterat, doncs que ens pot fer que tinguem un accident, com malauradament va passar aquest cap de setmana, amb aquesta desgràcia tan gran d'aquestes tres nens morts que, bueno, que tots ens ha colpit i tots ens hem quedat doncs estabornits, no?, per aquest tema, sobretot donar el nostre condol a la família, tot aquell ajut que es pugui donar, tot aquell escalf que es pugui donar des de Protecció Civil, i lamentar-ho molt. Però aquestes situacions es donen a l'estiu i hem d'anar amb molta cura de que no passin. Mm-hmm.
1: Les dades d'aquest mes de juny fan posar els pèls de punta, de totes maneres. 7 morts en zones aquàtiques aquest mes, 18 des de que va començar l'any. De fet, l'ofegament ja és la tercera causa de mort accidental a Catalunya, només per darrere dels accidents de trànsit i els domèstics. Ens estem confiant massa quan entrem a l'aigua pel fet de que fa molta calor, o és que falten més recursos de vigilància?
0: Aviam, totes les administracions estan posant tot allò que tenen previst i preparat perquè aquest risc a l'estiu pues estigui vigilat, hi hagi aquests serveis de socorrisme. Nosaltres ja fa des del mes passat, que estem ja també comentant amb els ajuntaments, demanant que s'iniciï abans, que tinguin uns horaris una miqueta més llargs. Tot això ja tothom va treballant cap a aquesta línia, però el que sí que nosaltres veiem és que el més important, sobretot, és tenir aquesta consciència, aquest pensar quins són els riscos que ens poden passar quan fem aquestes activitats de bany. I des de Protecció Civil ho veiem que quan són èpoques d'estiu on que no hi ha mar alterada, que és una situació normal, la figura, les persones que acostumen a tenir aquests accidents són normalment persones grans, que potser tenen fins i tot algun problema de salut en el moment del bany. Quan hi ha aquest mar alterat, veiem que l'edat redueix, baixa l'edat, i llavors són persones joves, fins i tot, doncs, com veieu, adolescents, i aquí és on tenim que tenir sobretot aquesta vigilància, de dir, aneu molt en compte amb aquells senyals que hi hagin, estar molt atents, recordar el que significa una bandera vermella, recordar el que significa una bandera groga, estar preparats per l'activitat que anem a fer, que tinguem capacitat per fer-la, i sobretot doncs no banyar-se en zones que no estiguin habilitades, i si pot ser tampoc en zones que no siguin vigilades.
1: Mm-hmm. Ima, parlem de la calor, perquè avui arribem al pic d'aquest primer episodi, si vols, de l'estiu, amb màximes que poden fregar els 42 graus a Lleida, per exemple, i nits asfixiants amb temperatures massa altes. El vostre servei ja ha hagut d'atendre una cinquantena de persones per cops de calor aquest cap de setmana, i t'he llegit una frase que dius, en què expresses que aquesta continuïtat de la calor durant tants dies seguits és el que més castiga les persones. Per què el perill per la salut augmenta de manera acumulativa a mesura que avancen els dies?
0: Sí, perquè el nostre cos va acumulant aquest cansament, aquest estrès de calor, i llavors tot això ens va minvant a nosaltres, no? Per aquest motiu és pel que diem, que hem d'intentar doncs, que el nostre cos li repercuteixi el mínim possible a la calor. I per això fem aquesta recomanació d'evitar les hores de més insolació, de no sortir en zones on ens toqui molt el sol, on ens doni molt fort, que això és més calor per nosaltres, mirar d'estar algunes estones al dia en zones més fresques o climatitzades. Per aquest motiu també parlem sempre dels refugis climàtics, si es necessiten, doncs perquè tot això ens ajuda a cuidar el nostre cos, al mateix temps doncs, que anem en compte amb hidratants, que anem en compte també de amb quines activitats fem, no fem esport fort a les hores més fortes del sol, sinó deixem-ho per les hores més de vespre, més de primera hora del matí, que són una miqueta més fresques, i si fins i tot veiem que en aquestes hores tampoc és adequat perquè estem en plena onada de calor i pot ser que en aquests moments també les nits, com ara comentaves, també siguin molt càlides, doncs millor fer-los en un altre moment. Mm-hmm. Anem amb compte amb això per poder cuidar el nostre cos.
1: Per combatre aquesta calor a casa, de vegades fem coses que generen l'efecte contrari. Imma, a casa teva com decidiu quan s'obren les finestres?
0: Ai, pas, aquest dematí he fet un comentari, oi? Sí, és que jo sempre tinc molta tendència a voler obrir perquè em fa l'efecte que té que entrar aire, però s'ha d'esperar el moment, perquè si obres molt aviat a la tarda, doncs segurament t'entrarà la calor, i en canvi has d'esperar-te que ja l'ambient sigui una miqueta més fresc. És millor no obrir, mantenir l'ambient una miqueta més fresc a dintre i esperar-te a última hora. Per aquest motiu, anar amb compte, jo a vegades no ho faig i a vegades peco de massa, tinc masses ganes ja que entri a l'aire fresc i no ha arribat encara.
1: No, més que res perquè també la calor quan s'instal·la dins d'una llar, d'una casa, d'un pis, és veritat que s'acaba propagant per parets, per objectes, i costa molt de treure-la de casa.
0: Exacte. El que hem de buscar és, sobretot, tenir tendals, tenir persianes que evitin que ens entri l'escalfor del sol directe, tenir tancat en aquelles zones on no ens està entrant aire fresc, sinó que el que ens entra és aire calent, i després també mirar de trobar alguna ventilació creuada. Si podem, doncs obrir en una punta i en l'altra de la casa, quan ja sigui l'hora d'obrir, eh? Quan ja sigui l'hora que l'aire és més fresc, i llavors mirar que aquest aire que està corrent pugui fer refrescar el que és l'ambient interior.
1: Imma, demà és la revetlla de Sant Joan, i amb els boscos tan castigats per les temperatures, la pirotècnia és un autèntic polvorí. Recordem la norma, està prohibit llençar petards o encendre fogueres a menys de 500 metres d'una zona forestal. Però per a un ciutadà del carrer, com es calcula mentalment aquests 500 metres? Com poden saber, a veure, si estan dins o no, o si estan posant en perill el bosc o no?
0: A veure, jo penso que d'entrada, ja només mirant, veient el nostre alrededor i pensant la distància que pot agafar aquell objecte que nosaltres llancem, si veiem que veiem els arbres i que allò pot arribar allà, doncs segurament estàs a menys de 500 metres. Si no, hi ha tota la mapes que podem mirar, avui mateix, per exemple, Google Maps, podem tenir una visió molt general de l'entorn on estem, si no el coneixem. Doncs anem molt a compte. Sabem que llançar un objecte d'aquests que cali foc, a lo millor estàs generant un problema per tota la ciutadania, per tots nosaltres, pels serveis operatius que hauran d'acudir. Pensem en la feina que tenen els operatius aquesta nit. Per tant, entre tots, jo crec que podem tenir aquest plantejament de dir, anem amb compte amb el que fem, estiguem segurs abans de fer-ho, i abans de llançar un petard, mirem bé, no només per la vegetació, que evidentment és molt important, però també pensem que poden haver-hi finestres obertes, que pot haver-hi tendals, que pot haver-hi alguna cosa que també es pugui encendre dintre d'una zona urbana. Doncs, abans de tirar qualsevol artefacte, mirem al voltant, assegurem-nos bé de que no podem causar un accident o no podem causar una desgràcia abans de fer-ho.
1: Hi ha alguns ajuntaments que han habilitat zones i horaris específics per llançar els petards de manera segura. Entenc que recomanem fer-ne ús totalment, eh?
0: Evidentment. Jo aquest lloc ho trobo una fantàstica idea. Primera, perquè posem un lloc acotat on se sap que està es pot disposar d'aquesta pirotècnia sense perill pel que fa al risc d'incendi. Després també perquè en allà sabem quina zona és on es tiraran petardos, i també normalment aquestes zones tenen un horari perquè aquelles persones que els molesta molt, que hi ha molta gent que té problemes de salut, que li poden molestar doncs aquests sorolls tan forts, també hem de pensar en ells. Llavors, acotem-ho en un horari perquè almenys després ells ja sàpiguen que això haurà acabat. Clar. Això també és molt important. I l'altre també, i permeteu-me, si estem tots en allà junts, també podrem compartir tot el que s'està veient, de petards o de pirotècnia, i això també doncs, pot estar bé.
1: Clar, clar. No, i a més, ara em feies esment, però recordem també que perquè un s'ho passi bé no ha de molestar l'altre. És a dir, si una persona... Ho dic perquè hi ha unes edats en les que veus... Jo parlo, per exemple, la teva mare, que dius, és que no li agrada, li tiro un petard als peus. Sisplau, vull dir que això anem a erradicar-ho, eh?
0: Clar, i tant, sempre. El que dèiem, dels accidents, eh? Si llancem un petard i tenim gent a la vora, evidentment mai que vagi com on talleu la gent, perquè el que preocuparem seran cremades.
1: Clar. Imma Soler, escolta, ja per acabar, si aquesta propera nit o els propers dies una persona veu una columna de fum, per petita que sigui, s'ha d'esperar a veure si creix o truquem al 112 i avisem?
0: Immediatament al 112. La trucada és molt important perquè fa que els operatius ja puguin el més aviat possible posar-se en funcionament i veure de què es necessita per aquella situació. I a més, encara que pensem que ja haurà trucat algú altre, no ho pensem, truquem-hi, avisem. El 112 ens ho agrairà, ens diran, perfecte, moltes gràcies, ja tenim l'avís i ja estarà, però com a mínim ens assegurarem de que hagi arribat aquesta trucada, que és molt important que la tinguin els operatius.
1: Molt bé. Doncs ens quedem amb aquestes alertes i consells tan clars, respectar escrupulosament les banderes i els llocs de bany habilitats a la platja, protegir-nos de l'efecte acumulatiu d'una calor que avui pot arribar als 42 graus a Ponent, i prudència màxima demà a la nit amb els petards, buscant els espais que fixin els ajuntaments. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil de la Generalitat, gràcies per atendre'ns en aquest inici de setmana tan complicat i trist, pel tema de la tragèdia de Tarragona. Gràcies, Imma.
0: Gràcies a vosaltres. Que tingueu bon dia.
1: Gràcies, i recordem el tema de la, del sentit comú, que ja ho sé que de vegades diem que això del sentit comú, aviam, tots tenim sentit comú, per tant, seguretat i sentit comú. Mira, ¿quieres que te hable de seguridad? Pero desde otro tema, pues ¿quieres más seguridad en tu comunidad? Con Digital Mantenimientos, por 39,90 euros al mes, instalamos una cámara con cuota cerrada, sin costes añadidos. 40 años dando servicio a comunidades de vecinos, experiencia que se nota. Entra en digitalmantenimientos.com. La diferencia no está en la cámara, está en el servicio.
2: Herrera a COPE.
3: COPE, Cataluña y Andorra.
2: Estás informat.
4: COPE Lleida.
2: 97.4 FM.
5: La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
6: Brasa d'excel·lència a la zona alta de Lleida, amb la millor selecció de carn, peix fresc i marís. El teu dinar o sopar en un espai elegant per gaudir de la millor gastronomia. També disposem de menús adaptats per a qualsevol celebració. Espectacular. La selecció de vins i caves. A Brases Assador, al carrer Alfred Parenya número 7. Reserves al 614 36 66 34.
7: El Mundial 2026 se escucha en COPE.
8: ¡Claro que sí!
7: Con el mayor despliegue de la radio, con los números uno del deporte, Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
9: Va a merecer mucho la pena escuchar la radio.
7: Vibra con todos los partidos de España y los más importantes en tiempo de juego. Y con los protagonistas en el partidazo de COPE.
10: Allá donde esté la noticia, va a estar COPE.
7: Y además, cada tarde a las 3, programa especial con La Última Hora.
11: Queremos ser la radio del Mundial, la radio de la selección.
7: El Mundial 2026 se escucha en COPE y también en cope.es, nuestra app y redes sociales. La número uno del

0: Herrera a COPE.
1: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
2: Si cada dia t'echo más de menos, te quiero cerca pero estás tan lejos, me duele.
3: La Revetlla de Sant Joan és una de les festes més viscudes a Catalunya i, sens dubte, no s'entén sense el seu component més dolç. Els obradors de les pastisseries artesanes ja es preparen per a una de les nits més intenses de l'any, on el foc de Sant Joan es trasllada directament als forns. Per conèixer com es presenta la campanya d'enguany, parlem amb el Miquel Zaguirre, és president del Gremi de Pastisseria de Barcelona i en rep entre aromes de brioix, pinyons i llimona confitada. El sector afronta la cita amb optimisme, preus continguts i la qualitat artesana com a bandera. Miquel, què tal? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: De fet, estàs a l'obrador ara mateix.
4: Exacte, estem aquí ara treballant al màxim. Estem amb cocos de brioix i pinyons, com ben dius tu. I res, és una diada i un dia molt fort pels pastissers.
3: Miquel, aquest any el calendari, que això va com va, ha volgut que Sant Joan caigui enmig de la setmana. Afecta d'alguna manera aquesta circumstància les previsions de vendes del sector a Barcelona i a la resta del territori?
4: Bueno, realment quan cau així entre setmana té la seva part bona, perquè realment, o sigui, el cap de setmana d'abans hi ha molta gent ja que agafa i tasta la coca i prova si és una apassionada de la coca de Llardons, o potser doncs ja s'emporta alguna coca de brioix per provar-la. I, per una banda, tot el que són les pastisseries de l'interior, doncs hi ha molta gent que es queda perquè no hi ha un pont molt clar, però també hi ha molta gent que potser els nens ja han agafat vacances i tenen una segona residència i també marxen cap a la costa o a la muntanya, i vull dir que és va bé per tothom, jo crec, que em cago així.
3: Miquel, hem de parlar de diners també, perquè el context econòmic, doncs, que estem vivint, les matèries primeres, com per exemple el pinyó, continuen registrant preus elevats.

0: Quin esforç heu fet els pastissers per no repercutir-ho excessivament en la butxaca del consumidor?
1: Bueno, realment, ara, al final ja els pastissers estem com molt acostumats, no? Ara tenim aquesta situació també geopolítica, no? Mundial, no? Amb una situació complicada, i com ben dius, el tema del pinyó s'ha disparat també un altre cop aquest any. Però bueno, nosaltres l'esforç que hem fet, doncs, mantenim que és la pujada aquesta de l'IPC, que estem al voltant del 3%, que és el que és aquesta mitjana de totes les

0: teléfonos hasta 60% de descuento. Las rebajas de Vision Lab.
1: Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
2: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
1: Vente a la Mutua y todos contentos.
2: Condiciones en Mutua.es.
3: Soy Carlos Lozano y tienes una cita conmigo para encontrar amor o lo que surja.
4: Tras el flechazo, vamos de viaje. Soy Jon Aramendi y el verano se mueve.
5: Bea Archidona y yo os esperamos en De Lunes a Viernes.
6: La información y el entretenimiento sin complejos.
7: Y en el fin de semana se acabó la paz. ¡Comienza el show!
8: Este verano, Telecinco a todo color.
9: 99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
10: Herrera a COPE.
11: COPE, Cataluña y Andorra.
10: Estàs informat.
12: Indignació i preocupació a la Costa Brava. El Ministeri de l'Interior ha confirmat el desmantellament definitiu del grup especial d'activitats subaquàtiques de la Guàrdia Civil de l'Estartit, una unitat històrica que feia gairebé 3 dècades que garantia la seguretat a les aigües de la zona. El govern espanyol argumenta raons operatives i manca d'efectius, però la realitat és que a partir d'ara els nous busos de la unitat de Barcelona s'hauran de fer càrrec de tot el litoral català. Això passa en el punt amb més activitat de busseig recreatiu de tot l'estat. Només a l'Estartit i les Illes Medes es fan 70.000 immersions anuals. Els alcaldes de la zona han aixecat la veu i el primer envia una carta a la directora general del cos per demanar la paralització immediata d'aquest tancament ha estat l'alcalde de Torroella de Montgrí, el Jordi Colomí. Jordi, què tal? Bon dia.
13: Hola, molt bon dia.
12: Alcalde, des del Ministeri s'assegura que aquesta reorganització no suposarà una disminució d'efectius i que s'adapten a les necessitats reals, però la realitat és que hi ha una emergència a les Illes Medes o al Cap de Creus i els busos han de venir des de Barcelona. En un rescat a alta mar, on cada minut compta entre la vida i la mort, quines conseqüències reals pot tenir aquesta distància?
13: Bé, exactament són aquests els arguments que hem fet servir per explicar-ho. Ens sembla que la proximitat, però no només amb la Guàrdia Civil, sinó amb tots els cossos de seguretat, amb tots els cossos que han de solventar un accident, una problemàtica, el tema de la proximitat és bàsic, no? I, per tant, en aquest sentit, jo veig una carta bastant llarga, de 3 folis, explicant la realitat de l'Estartit i dels pobles del costat, perquè creiem que hi sortim perdent moltíssim. Nosaltres, com a destinació turística, doncs el submarinisme té un valor inqüestionable, però és que, a més, tenim una platja de 6 quilòmetres i que de problemes a l'estiu, doncs n'hi ha cada estiu. I, per tant, teníem aquesta seguretat de que, a més dels serveis de socorrisme habituals, doncs teníem gent molt i molt professional que ens ajudava en qualsevol tema d'aquest tipus, no?
12: Uh-huh. Alcalde, és cert que els Mossos d'Esquadra tenen unitat marítima i subaquàtica i que bombers i agents rurals també tenen submarinistes. Tot i això, insisteixes que el buit que deixa el GEAS és crític. Què és exactament el que feia aquesta unitat de la Guàrdia Civil que cap altre cos policial de la Generalitat té competència legal per fer a dia d'avui al mar?
13: Bueno, a més de ser policia judicial, la professionalitat dels GEAS, jo penso que cap cos la té fins avui, potser en el futur serà així, però pensem que els GEAS de la Guàrdia Civil doncs són aquests submarinistes que no només van a rescatar gent que s'estigui ofegant, nedant o anant amb un vaixell que tingui una certa perillositat per la seva seguretat, sinó que són els que entren a les coves, les innombrables coves que hi ha a la costa de Montgrí i les Illes Medes, quan han de fer un rescat d'aquest de màxim risc. Per tant, a més, al llarg de tot l'any feien xerrades i feien propostes pedagògiques i de prevenció en els centres de submarinisme i allà on fes falta, i això ho trobarem a faltar.
12: Uh-huh. Com bé deies, vas liderar aquest front municipal enviant una carta contundent a la directora general de la Guàrdia Civil.

0: El Mercedes González qualificant el tancament de greu perjudici i demanant diàleg institucional. Ha rebut algun tipus de resposta o explicació directa per part de la Direcció General?
1: Sí. Precisament la setmana passada vaig rebre una carta de la directora general en la que em deia que el servei no es veurà minvat, que es farà exactament el mateix i que segurament encara serà operativament millor perquè comptarem amb més gent centralitzada, això sí, sembla ser a Barcelona, no? Precisament era el que jo posava en dubte, que tenia un problema amb uns submarinistes que se'ls acabi l'oxigen a dins una cova, doncs els minuts són claus. Sí. I si han de venir de Barcelona i si estan amb les bombones doncs, a punt d'acabar, doncs aquests minuts poden ser d'una importància vital. I en aquest sentit no m'ha fet canviar l'opinió de quan vaig escriure la carta, no?
0: Mm-hmm. El tancament oficial es va notificar a finals d'abril, però la unitat s'ha anat buidant progressivament fins a quedar sota mínims amb només un caprimer i un guàrdia. Tens la sensació que s'ha provocat una mort anunciada de la base de l'Estartit de manera deliberada, deixant de cobrir les vacants durant anys per tenir l'excusa de la falta d'efectius?
1: Bé, jo no sé si és aquest l'objectiu o no, eh? Jo no estic a la ment de qui decideix des del govern espanyol, però sí que és veritat que ha anat baixant el nombre d'efectius, però malgrat això, tenir dues persones de la capacitat que tenen i de la, diguem, de la professionalitat que han demostrat, doncs a nosaltres ens genera una tranquil·litat, no? Jo no sóc especialista en res del que signifiqui la seguretat en el mar, però tenir la central a Barcelona i no tenir-la a l'Estartit, per mi, és una pèrdua molt i molt important, estratègicament, inclús com a polítiques de destinació turística, perquè nosaltres sempre ens hem omplert la boca de que a l'Estartit hi ha un centre dels GEAS, i per tant això dona una seguretat a tots els innombrables clubs de submarinisme europeus que venen a fer submarinisme a les Illes Medes i a la costa del Montgrí, perquè saben que hi ha un servei al darrere que és professionalment impecable. Espero que ens donin una explicació molt clara i que quan es produeixi el primer accident sense GEAS a l'Estartit es solucioni favorablement pel bé de tothom.
0: Evidentment, això ho esperem tots. Hi ha localitats com Calonge, Begú o Cadaqués que també s'han sumat a la vostra protesta. Més enllà dels rescats humans, els GEAS també feien una tasca clau contra el coralisme furtiu i en la protecció del patrimoni arqueològic subaquàtic. Recordem que la Costa Brava concentra el 45% dels jaciments de Catalunya. Com es coordinaran a partir d'ara els ajuntaments si es troben desemparats davant del pillatge o de l'alta sinistralitat de l'estiu?
1: Bé, és que aquesta és una altra qüestió. Jo em centro molt amb la problemàtica de les persones, amb els accidents, però aquesta funció també la feien els GEAS. Evidentment, es pot fer des de Barcelona, sí que es pot fer, però el problema de la proximitat serà important, mentre no es desplacin amb avionetes o amb helicòpters. Però si han de venir en barca des de Barcelona a fer controls de jaciments arqueològics o de furtivisme en el coral, doncs arribarà molt tard. Jo penso que arribarà molt tard i, per tant, la Costa Brava, tenir un centre al cor de la Costa Brava, que és el port de l'Estartit, doncs jo penso que estratègicament per qualsevol persona que no conegui gaire el tema podria ser, o crec que és una situació i totalment lògica. Que ells estratègicament ho hagin valorat d'una altra manera. Ells són guàrdies civils, seran professionals de la seguretat en el mar i segur que tenen informes que els avalen. Però jo els poso en dubte, perquè el dia a dia és el que és i els accidents són els que són. I a més, aquesta feina que ara molt bé tu explicaves, de protecció de l'entorn marí en temes d'arqueologia submarina, en temes de protecció del corall, i molts d'altres que també actuen, doncs perdrem aquesta facultat que ens genera i aquesta visió que ens genera el viure en el territori i aquest efecte de proximitat.
0: Doncs espero que no us deixin sols i que donin solució efectiva. Aprofito que estic parlant amb l'alcalde de Torroella de Montgrí, que és un centre de destinació turística important de la Costa Brava, per preguntar-te, alcalde, com, canviant de tema, com està previst aquest estiu? Com espereu que es desenvolupi aquest estiu pel que fa a ocupació i tot plegat?
1: Bé, sembla ser que totes les previsions, el que es diuen els empresaris turístics, les previsions són bones, que inclús serà millor que l'any passat. Nosaltres sempre havíem dit, quan es va generar l'enfrontament entre Estats Units i l'Iran, doncs que el tancament de l'estret d'Hormuz podria afectar en el turisme, i veiem que sí que és veritat que algunes companyies aèries han eliminat certs vols, i això, contràriament al que es podria imaginar, doncs en la nostra zona hem de donar una dada clara. Els turistes que venen a Torroella i a l'Estartit, bàsicament a l'Estartit, són un 87% que es desplacen amb cotxe propi. Per tant, tenim un turisme de proximitat, que els grans desplaçaments d'avió no ens afecten, i al contrari, potser encara ens podria beneficiar que algun europeu que cregui que pot tenir problemes amb algun vol una mica més llarg, doncs decideixi passar les vacances a la Costa Brava. Bé, les previsions són bones, creiem que serà un estiu magnífic, la temperatura també és molt bona, i veurem doncs com es va desenvolupant, però en principi totalment positius.
0: Molt bé, doncs hem parlat amb l'alcalde de Torroella de Montgrí, amb el Jordi Colomí, hem parlat evidentment de la desaparició dels GEAS a l'Estartit, una decisió que allunya els recursos del territori precisament a les portes de la temporada alta d'estiu, quan milers de barques i submarinistes ompliran la Costa Brava. Jordi Colomí, alcalde de Torroella de Montgrí, gràcies per atendre'ns i insisteixo, espero que al final es trobi una solució que tingui sentit comú i que no els deixin sols, eh?
1: Sí, esperem-ho, perquè si s'hi imposa el sentit comú, jo crec que tindrem GEAS a l'Estartit per molt de temps.
0: Gràcies, alcalde. Bueno, tornem a parlar del sentit comú, però ja ho veus, eh? Escolta, que t'he d'explicar una cosa. ¿Tienes antojo de una carne espectacular en Barcelona? Entonces tienes que conocer la Cabrera Barcelona, auténtica parrilla argentina. Cortes increíbles y un ambiente perfecto para disfrutar. Es un sitio de esos que pruebas una vez y quieres volver siempre. Calle Diputación 239. Vinga, que ens acostem a la una. Soc el Ricard Álvarez. De seguida al migdia COPE a Catalunya i Andorra, i hem de parlar encara de rebaixes i de futbol, però no del Mundial, d'un altre tipus de futbol.

0: Es la 1 de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
1: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
2: Estar informado.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Mediodía COPE, este abrasador lunes 22 de junio del año 2026. ¿Estás cocido o estás cocida? Bueno, pues piensa en Cantabria, ¿eh? Piensa en Cantabria, porque desde esta mañana se ha activado la alerta roja por la ola de calor. Se esperan hasta 40 grados por el día y noches tórridas, ¿eh? Piensa en Santander, en Torrelavega, en Reynosa. Bueno, pues alerta roja por calor. Busca una buena sombra e hidratación máxima. En el plano internacional, ya sabes que la derecha ha ganado en Colombia por algo más de 250.000 votos y parece que las aguas vuelven a su cauce entre Estados Unidos e Irán y las noticias en Suiza. Starmer anuncia también que se va de primer ministro del Reino Unido, eso sí, en diferido. Ha anunciado hoy que se va, pero ejecutará esa decisión el próximo otoño. ¿Y en casa? ¿Y aquí? ¿Qué ha pasado aquí esta mañana? Pues mira, ni un lunes sin su afán. Dos noticiones en tribunales. El primero, fallo del caso Mascarillas. El primero que se juzgaba en el Tribunal Supremo. ¿Qué ha pasado? Ábalos sentenciado a 24 años de cárcel. Coldo García, sentenciado a 19 años y 8 meses de cárcel. Y Aldama, Víctor de Aldama, sentenciado a 4 años y medio, pero se suspende la sentencia por su colaboración con la justicia. Ojo a navegantes. ¿Y todo esto por qué? Pues mira, por forrarse con la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia. Es la primera de las causas abiertas en el Tribunal Supremo. En unos minutos te vamos a ampliar esta información. Y el segundo caso en tribunales de esta mañana tiene que ver con el juez Peinado, que ha llamado a Begoña Gómez, a la mujer del presidente del gobierno, para que entregue su pasaporte este próximo miércoles. Una medida que Begoña Gómez ha anunciado que va a recurrir y cuyo escrito sustentando esta medida ha provocado una segunda reunión esta mañana inédita de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en la que se ha decidido, gracias al voto de la presidenta, de Teresa Perelló, que sea otro organismo, el promotor. ¿Esto qué es? Pues mira, una especie de comité disciplinario unipersonal, o sea, hay solo una persona, también conocido en círculos judiciales como inquisidor general, que va a estudiar si hay que expedientar o no a Peinado por sus palabras sobre la Policía Nacional. ¿Y sobre el juicio a Begoña Gómez qué? Bueno, el juez instructor investiga y decide si hay caso para juicio o no, pero no juzga. ¿Sabes qué? Uno puede vivir en Matrix, puede pretender que su relato se imponga, pero al final la realidad es la que es, las pruebas son las que son y las cosas normalmente son lo que parecen.
3: Este gobierno, mi gobierno, es un gobierno limpio. O sea, menuda inventada.
0: Te recuerdo, la inventada se traduce esta mañana en que José Luis Ábalos ha sido condenado a 24 años de cárcel, Coldo García ha sido sentenciado a 19 años y 8 meses y Víctor de Aldama a 4 años y medio, pero se ha suspendido su sentencia por colaboración con la justicia. Vamos con los titulares. Ángela Sánchez, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Pilar.
0: Keir Starmer.
4: El primer ministro del Reino Unido se ha rendido ante la presión y anuncia su dimisión. El proceso va a culminar el próximo otoño.
0: Irán es...
5: Every decision I've taken.
6: Todas las decisiones que he tomado trataban de poner al país que amo por encima de todo. Es por eso que voy a renunciar como líder del Partido Laborista. Esto asegurará que haya un nuevo líder antes de que el Parlamento reanude sus actividades en septiembre. Permaneceré como primer ministro hasta que la contienda termine y haré todo lo posible para asegurar un relevo de poder justo.
0: Calor.
4: Continúa la primera ola de calor del verano con temperaturas de hasta 42 grados y avisos en 15 comunidades. Solo se libran hoy Murcia y Canarias.
0: Detenido por violar a su hermano.
4: De tan solo 3 años, al que además le habría contagiado una enfermedad de transmisión sexual, ha ocurrido en Palma de Mallorca.
0: Comisión permanente de la Conferencia Episcopal.
4: Se está celebrando en Madrid. Los obispos reflexionan sobre la visita apostólica del Papa a España. Evalúan también la puesta en marcha del Sínodo de las Diócesis.
0: Papa León XIV.
4: En su visita al Programa Mundial de Alimentos ha recordado que los alimentos, el agua y la atención sanitaria no pueden subordinarse a consideraciones de mercado y que el acceso a una nutrición adecuada es un derecho fundamental de toda persona.
0: Y con Movistar, toda la información del Mundial. José Luis Corrochano, buenas tardes.
7: Pilar, buenas tardes.
2: España mejora y golea a Arabia Saudí 4-0. Buen juego, buenas actuaciones, especialmente la de Lamine Yamal y la de Oyarzabal. España lidera el grupo con 4 puntos y espera a Uruguay el próximo viernes, la madrugada del viernes al sábado. Chattanooga, Miguel Ángel Díaz.
7: Se vio una versión completamente diferente. De la Fuente acertó metiendo 4 cambios. Porro, Lamine, Olmo y Baena. La selección afrontó el partido con otra actitud. Volvió el vértigo, como dijo el propio seleccionador, y el balón circuló con más precisión y velocidad. Oyarzabal, que se sobrepuso a unas molestias en la rodilla, fue el mejor jugador del partido. Marcó 2 goles y dio una asistencia en la primera parte. Lamine se estrenó como goleador en un Mundial y estará ya para 90 minutos contra Uruguay.
2: El seleccionador Luis de la Fuente volvió a salir en defensa del equipo.
8: Me parece una auténtica barbaridad dudar de este equipo. 33 partidos consecutivos sin perder. O sea, eso me parece una barbaridad, cuestionar a este equipo. Cuestionar y dudar de este equipo, de esta generación de futbolistas tan jóvenes, con un recorrido excepcional. Eso es lo que me parece injusto.
2: Hoy juega Messi en el día de su cumpleaños, cumple 39, a las 7 Argentina-Austria, a las 11 Mbappé en el Francia-Irán y Haaland a las 2 en el Noruega-Senegal. Completa la jornada a las 5 el Jordania-Argelia.
0: Gracias, Corro.
9: Da igual dónde estés,
10: da igual cómo lo vivas.
11: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio,
12: en la misma jugada,
13: en el mismo latido. Y cuando todo eso fluye,
14: cuando todo eso llega,
13: entonces sí, entonces somos uno.
15: Somos uno.
16: Somos uno.
17: Movistar, la red oficial de nuestra selección.
0: Esto es Mediodía COPE.
18: Migdia.
19: COPE Catalunya i Andorra.
18: Estàs informat.
20: Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez, t'estic parlant des de Catalunya, com sempre. És un plaer que em segueixis acompanyant aquests propers minuts del migdia COPE a Catalunya i Andorra. Mira, si fa una estona posàvem el focus en la calor i en com protegir-nos en aquesta revetlla, ara girem full per mirar cap als nostres carrers i cap a les nostres butxaques. I és que, com dèiem al principi, avui hi ha les rebaixes d'estiu, o unes rebaixes. Aparadors plens de descomptes, bosses amunt i avall i moltes ganes de trobar aquella ganga de temporada. Al llarg d'aquest bloc analitzarem com comprar amb cap i, sobretot, repassarem quins són els nostres drets com a consumidors amb una llista de consells legals imprescindibles per evitar que ens donin gat per llebre. Però abans de treure la targeta de crèdit, val la pena aturar-nos a pensar en com vivim i com compartim les nostres places i avingudes. Perquè precisament amb l'arribada del bon temps, de la calor, la vida es trasllada massivament al carrer, un espai que hauria de ser de tots, però on sovint conviure no és una tasca fàcil, especialment quan el dret al descans dels veïns i la seguretat de la gent gran que passeja topa de front amb les ganes de gresca o d'oci de les noves generacions. El que per a uns és una tarda de lleure i esport al carrer, per a d'altres s'ha convertit en un autèntic mal de cap que impedeix el descans i altera el dia a dia comercial. Parlem de la pacificació de la Ronda de Sant Antoni de Barcelona, on l'ús de l'espai públic ha obert un encès debat de convivència. Veïns i comerciants denuncien sorolls de més de 80 decibels, pilotades de cuir contra les façanes i un sentiment d'apropiació de l'espai per part de grups de joves, especialment a la plaça del Pes de la Palla. A l'altre costat, l'Ajuntament defensa el dret al joc i aposta per una mediació que, de moment, els afectats consideren insuficient. Anem a analitzar aquesta situació i ho fem parlant amb el Pep Sala, que és el president de l'Associació Veïnal de Sant Antoni. Pep, què tal? Bon dia.
21: Hola, bon dia.
20: Bé, l'Ajuntament insisteix que el joc és un dret legítim dels infants i joves a l'espai públic i que cal mediar abans de prohibir, però vosaltres dieu prou i demaneu tancar aquest model del prohibit prohibir. Realment la situació s'ha tornat insostenible a peu de carrer o falta paciència?
21: Aviam, hi ha diverses qüestions aquí, diguéssim. La primera és que una de les maneres de mesurar un bon espai públic és la seva utilització. I ara per ara està sobreutilitzat. Per tant, vol dir que feia falta. Això per començar. Feia molta falta. Mm. L'altra és que una vegada es mor d'èxit, per dir-ho d'una forma, el problema és que el que no pot ser és que hi hagi un tipus de joc, que monopolitzi l'espai i provoqui molèsties. I això és el que s'ha de solucionar. Fa falta espais que tothom pugui jugar, però ha de jugar tothom també. No, i ha de passar tothom, i ha de poder caminar tothom, no només perquè hi hagi doncs, un tipus de joc que necessita molt espai i que provoca molèsties, no pot ser el que sigui el que monopolitzi tot aquell espai nou que, insisteixo, feia falta.
10: Clar, Pep, què és el que us trobeu cada tarda, de manera genèrica, perquè la gent ho entengui?
21: Sí, hi ha moments, no és a totes hores, però hi ha moments en què ja es fan com una mena de partits, d'alguna manera, de gent ja no tan petita, sinó ja una mica més grandeta, diguéssim, ja adolescents, per d'una forma, i tot i que ara ha disminuït, doncs, clar, ocupen tot l'espai i bé, van a parar a les persianes, bueno, sí, pilotades a les persianes, alguna vegada han anat fins a alguna terrassa, gent gran, per exemple, que passeja per allà, doncs, d'esquiva a l'espai. Això també havia passat a l'Avinguda Mistral i, de fet, de tant en quant passa, però bé, el que fa falta és que es redueixi.
10: Clar. Fa més d'un any que el districte de l'Eixample va activar serveis de mediació i agents cívics en aquest tram entre Casanova i Villarroel. Des de la Sindicatura de Greuges es demana corresponsabilitat. Per què creus que no han funcionat aquestes mesures i què hauria de fer el consistori que no estigui fent?
21: Sí, jo crec que són massa fluixes, és a dir, massa fluixes en el sentit de que segurament no hi ha prou mediació, o segurament no és tan senzilla de fer, diguéssim, no? Però faria falta més recursos, més agents cívics, o que els agents cívics tinguessin una certa autoritat per poder fer que d'alguna manera tothom pugui passar per allà, diguéssim, no? En principi, creiem que pues, segurament els mediadors i els agents cívics o no són prous o no tenen prou autoritat d'alguna manera per no tant prohibir, sinó acotar.
10: I altres entitats de la zona apunten que el problema real és la manca crònica d'espais lúdics i esportius per als joves en barris densos com el Raval o el mateix Sant Antoni. L'Ajuntament diu que buscarà espais alternatius per a aquests partits de futbol. Vosaltres creieu que és un problema d'infraestructures o directament d'incivisme i falta de respecte cap a la gent gran i els vianants?
21: Són les dues coses, però principalment és un problema de que no hi ha espais per jugar. Tot i que quan jo era petit encara n'hi havia menys. Sí. Diguéssim, abans només hi havia cotxes i no podia jugar mai al carrer. Ara què passa? Ara hi ha una mica més d'espais i se sobreutilitzen i fa falta molt més espai, sobretot espai per fer esport d'aquesta mena que d'alguna manera ocupen molt més, diguéssim, que altres tipus de jocs més, diguéssim, més petits o que ocupen menys i que també s'havien assajat aquí a la Ronda i havien funcionat prou bé. És a dir, en aquests partits de futbol difícilment veiem noies o difícilment veiem nens molt més petits que juguen a altres coses, diguéssim, no? I diguéssim que d'alguna manera és més la monopolització de l'espai que no pas el fet de que se jugui. Però està clar que a nivell d'esport, tant a Sant Antoni i sobretot a Ciutat Vella, fa falta més infraestructura o que les que ja s'utilitzin, tipus patis d'escoles i coses d'aquesta mena.
10: Clar, estem just a les portes de l'estiu, s'ha acabat el curs escolar ja la setmana passada i els joves ara tenen tot el dia lliure. Si la situació ja va ser complicada durant la Setmana Santa, quin panorama preveuen per a les properes setmanes si l'Ajuntament no delimita horaris o espais de manera immediata?
21: Això ja és una opinió una mica més personal. Jo crec que a la curta o a la llarga, com ha passat a l'Avinguda Mistral, s'anirà, diguéssim, no diré solucionant, però sí d'alguna manera s'anirà baixant una mica, diguéssim, no? Perquè al final tot això sí que és un problema bàsicament de civisme, sobretot de civisme i de no monopolització d'un espai per un de sol, diguéssim, i sinó una mica per tots. I per tant, aviam, entre que passin tot de cotxes com feia fa 30 o 40 anys o hi hagi nanos jugant al carrer, preferim que hi hagi nanos jugant al carrer ara que juguin bé. És a dir, que no faci que els demés no puguem passar.
10: Clar, clar. Aquests dies estem patint, avui serà el punt àlgid, però vaja, segur que n'hi haurà una altra donada de calor, de sí. Calor molt intensa i, a més, persistent, dia i nit, els termòmetres doncs pugen i les cases es tornen forns, eh? I, sí. Clar, els veïns sí. Al final necessiten obrir finestres, sí. Ventilar, quan es pugui, quan baixi una mica la temperatura del carrer, i clar, sí. Llavors sí que hi ha molta gent que també aprofita per baixar al carrer. Clar, sí. Comença a haver una sobreocupació, per entendre'ns, i és el que dius, no? El tema del civisme hauria d'imperar, perquè si no, fins i tot algú pot prendre mal, perquè aviam, una pilotada, una persona gran que estigui, sí. Que no estigui al cas de que li ve una pilota, doncs podem acabar tenint un ensurt seriós.
21: Sí, sí, ja n'hi ha hagut algunes de pilotades, i aquí, i també a Mistral, ja n'hi ha hagut algun altre també de pilotada. Sí, és cert, això. És cert.
10: Sí, la calorada ho està fent que encara hi hagi més sobreocupació de l'espai públic?
21: La calorada també ho fa, però també ho fa el fet de que els nens necessiten carrer, sobretot si viuen en habitatges com, o molt petits, o que tenen poca llum, o que no tenen espai, o amb algunes famílies molt grans, diguéssim, que no tenen espai i tal. Sempre els infants necessiten carrer, els infants en general, diguéssim, i amb calorada tothom una mica també. El que sí que és cert és que durant les hores del dia no passa res. El problema està quan això s'utilitza a hores de descans, diguéssim, a hores nocturnes, que ja és una altra cosa, diguéssim, no? Que llavors sí que d'alguna manera s'han de prendre mesures de botellots i coses d'aquest tipus si es produeixen.
10: Clar. Pep, escolta, què necessiteu de manera ràpida? Perquè entenc que la frase de l'Ajuntament de ja buscarem espais alternatius no ho soluciona res.
21: Necessitem que la mediació, diguéssim, que no és senzilla, diguéssim, perquè a vegades són col·lectius, diguéssim, col·lectius de gent, diguéssim, concreta de Ciutat Vella i tot això, diguéssim, però necessitem que la mediació sigui més efectiva, perquè jo crec que amb una mica de seny, d'alguna manera, es pot disminuir, i per tant que tot aquell espai, diguéssim, pues, si pugui passar, tots ells, en el meu cas concret, durant aquestes últimes setmanes hi he passat sovint, i a les hores que passava jo de dia no hi havia massa problema i passejava tot de gent sense massa ocupació de la pilota de futbol. Però sí que és cert que a partir d'unes hores, sobretot a partir d'unes hores, que són les hores de descans, i sobretot a partir de la utilització intensiva de tot l'espai, doncs no podem confiar en solucions alternatives, o almenys en part d'algunes d'elles, necessàriament, i per tant només podem confiar en que la gent que porti a l'Ajuntament per mediar o per d'alguna manera intentar trobar solucions d'ocupació sigui més intensa.
10: Doncs l'equilibri del carrer a debat, el dret a jugar dels joves davant del dret al descans i la seguretat dels vianants i comerciants en un eix que es va dissenyar per viure millor, però que ara mateix doncs crema per la calor, i això sí que no té culpa res, però també per aquesta manca d'entesa i l'incivisme, que insisteixo també l'hem de posar sobre la taula, perquè de vegades potser

0: Aleshores, hi ha dues sentències molt recents del Tribunal Suprem que parlen d'aquests supòsits. Persones motoristes que tenen un accident. Un cas, potser el més desgraciat en aquest cas aquí, va ser un cop per darrere d'una moto amb un turisme que anava davant. Aquest turisme s'atura per raons, diguem-ne, normals. I en aquest cas d'aquí, el que arriba a la conclusió del Tribunal Suprem, amb aquells casos que ja dic que són excepcionals, és que el conductor de la moto es va empotrar, per dir-ho d'alguna manera, sí, per distracció o per falta de distància de seguretat o per una velocitat excessiva, amb la qual la indemnització és zero. A més, aquí, a
1: bueno,
0: més...
1: Allò que vulgarment diem, sempre el que pica per darrere és, normalment és el que acaba tenint culpa, normalment,
0: sí,
1: no?
0: Sí, el que passa és que partim de la idea de que això és l'excepció i que tenia que estar la cosa tot perfectament ben justificat, sí, perquè se'n lliures al 100% del vehicle davant. Però sí, d'alguna manera, a nivell popular, aquesta idea. I l'altre cas és un cas d'una motorista que malauradament mor, que rep un lleu impacte lateral d'un cotxe, per tant, és culpa en principi del cotxe, però aquesta motorista no portava el casc i rep un cop al cap i malauradament mor, i són la seva família, els seus hereus, els que reclamen. Mm. En aquest cas, el Tribunal Suprem diu que la culpa o la conseqüència econòmica és compartida al 50%.
1: Ah, caram.
0: Al 50%. Per què? Perquè sembla ser que aquesta col·lisió és molt lleu i la causa de la mort és el traumatisme cranioencefàlic. Mm. Indubtablement. Per tant, el que arriba a la conclusió del Tribunal Suprem és que sí, hi hagués portat casc, evidentment hi hagués una caiguda, però la transcendència dintre de les hipòtesis raonables hauria sigut que aquest traumatisme no s'hagués produït o hagués sigut molt menys lleu i, per tant, aquesta persona estigués viva. Per tant, arriba a la conclusió 50%. Ha de ser sempre el 50%? No, això és una mica el criteri dels tribunals, però és una indicació. És com el mateix, si no porto el cinturó de seguretat, depèn on tinc les lesions, és a dir, me precipito cap endavant, xoco contra la lluna del cotxe, podria ser una idea. I sempre i quan, sempre estem parlant de lesions focalitzades amb aquell element que jo no porto. Val? Per tant, no solament és obligatori portar el casc, sinó que és una cosa lògica de sentit comú portar-lo, a pesar de les incomoditats, i que sapiguem, i aquest és una mica el motiu del programa, que sapiguem que en última instància això pot tindre una transcendència sobre aquestes indemnitzacions, tot i la concurrència de responsabilitats de l'altre conductor, però que diguem-ne que amb el resultat últim aquest conductor no és l'únic responsable, sinó que ja compartim responsabilitats. Mm-hmm. Per tant, compta amb aquest tema.
1: Jo insisteixo, a nivell físic, porteu el casc i ja està, però si passa, fixa't que fins i tot et pot costar diners. I llavors ja et costa la salut, només falta que et costi diners aquesta història. Bé, això és una sentència, és un cas molt concret, singular, com bé diu el Josep Lluís, això no és extrapolable a tot, sinó que després s'estudia cas a cas, però quan comença a haver doncs, algunes resolucions que segueixen el mateix camí, doncs a vegades és probable pensar que si estàs dins dels mateixos supòsits, doncs pots acabar amb la mateixa resolució. Insisteixo, que això és a nivell individual, o sigui, personalitzat a cada cas, i per això, justament, quan tu tens un problema, busques una solució al teu problema, de manera personalitzada, i per això, doncs, sempre és bo tenir a una advocada o un advocat de capçalera. Jo he parlat amb el Josep Lluís Gómez, ell i tot el seu equip els trobes a Q2 Consultors, a internet, q2consultors.com, amb oficines a Balaguer, Lleida, Viella i Barcelona, i, escolta, t'atendran de manera personalitzada, tu truques, expliques el teu problema, la teva inquietud, el teu neguit, i ells t'atenen de manera, insisteixo, personalitzada, ja et passen amb la persona que és experta amb la teva temàtica i ja es posen mans a l'obra en la solució del teu problema. Josep Lluís Gómez, com sempre, un plaer, gràcies.
0: Molt bon dia, Ricard.
1: I nosaltres, que ens acostem ja a les 2 de la tarda, d'aquí a 20 minuts arriba el Sergi Tor, et posa sobre la taula tota la informació del dia de manera ordenada ja, amb context i amb dades, i jo m'acomiado fins demà a les 12:20, on tornarem a parlar de l'actualitat de Catalunya, un dia especial demà, que és el dia de la Revetlla de Sant Joan, i que espero que els consells que t'hem donat avui i el tema del sentit comú, sisplau, que no costa tant, el tinguem present per passar-ho tots bé i que no haguem de lamentar certes tragèdies, que a diferència del que pugui semblar, als mitjans de comunicació no ens agrada explicar aquestes històries tràgiques que passen, de tant en quan, i passen molt sovint. Soc el Ricard Álvarez Zapa, una abraçada gran i segueixes amb la sintonia de la cadena.

0: Impecable.
1: Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 27 de junio. Consulta condiciones en Carglass.es.
2: Carglass cambia, Carglass repara.
3: Pilar García de la Granja.
4: Mediodía COPE. COPE Cataluña y Andorra.
3: Estàs informat.
5: És el comentari més repetit a les últimes hores. Quina calor que fa. I avui toquem sostre. D'aquesta calor pesada, perillosa i persistent, perquè entrem en un cicle de 10 dies d'altes temperatures. Màximes aquesta tarda de 42 graus a Lleida Ciutat, 41 a Balaguer Trem, 39 a Ripoll i a la costa registres entre 35 i 36 graus. A la tarda, per cert, nuvolositat a la zona del Prepirineu i Pirineu, que pot, deixar localment tempestes a zones com Berguedà i Lluçanès. La passada nit s'ha reproduït temperatures tòrrides en 63 de les 184 localitzacions amb dades que hi ha a tota Catalunya, el valor més alt de tot aquest any. Bon migdia, sóc Sergi Tor i les ciutats hores d'ara aquest migdia estan cremant. I no és una fita figurada, és real. Amb aquestes altes temperatures, les persones cada vegada obtenen menys per sortir al carrer durant el dia. Dins de casa també fa falta protegir-se de temperatures elevades. Per exemple, sense cortines o protectors als vidres, la temperatura puja entre 2 i 5 graus més. Amb les últimes hores, el Servei d'Emergències Mèdiques ha atès a un total de 112 persones a tota Catalunya relacionades amb aquests episodis de calor. Per la seva banda, els bombers anuncien que augmentaran un 30% la xifra d'equips durant la revetlla de demà i Protecció Civil llança recomanacions per passar aquests dies sense ensurts. Quines són aquestes recomanacions, Marc Monclús?
6: La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha tornat a comparèixer avui, que està sent el dia més dur de la onada de calor en poblacions que arribaran a més de 40 graus. Imma Soler ha tornat a fer recomanacions després de saber que aquest cap de setmana s'ha arribat al centenar de tensions relacionades amb les altes temperatures.
7: Quines són les mesures? Evitar el sol fort, evitar la insolació, mirant de no estar a l'exterior en les hores més fortes de la calor, sobretot hidratant-se molt bé i a casa nostra mirar d'estar en condicions de més confort.
6: La sotsdirectora de Protecció Civil afegia també que cal evitar deixar animals i persones tancades en espais petits, com per exemple els cotxes.
7: I recordem sobretot mai deixar una persona, un animal, a dintre d'un vehicle tancat amb aquesta calor. Això que tothom ho tingui al cap perquè és un perill grandíssim. Per tant, sobretot tenir-ho present de que la calor amb aquests espais tancats puja molt la temperatura d'una manera molt ràpida i que és un perill molt important.
6: Tot i les altes temperatures, Protecció Civil no s'ha plantejat de moment aplicar mesures restrictives per haver d'evitar fer més assistències.
7: Però mesures generalitzades cap a la població, com hem fet alguna vegada, de prohibir el pas en algunes zones, de moment, en aquests moments, no cal que les realitzem, les proposaríem si veiéssim que canvia la situació.
6: Atenció, doncs, a aquesta revetlla amb la calor i amb els petards.
5: Sí, demà serà un dia important. Demà ho repassarem al migdia a COPE. No obstant això, amb jornada laboral, clar, les prevencions i precaucions sempre són màximes, però amb una jornada laboral com avui, milions de persones han de sortir, no es poden quedar a casa. Anem al carrer, en Pol Umbalé, en Estorbes d'Ara, al carrer per veure com està vivint tothom aquest primer episodi de temperatures elevades al centre de Barcelona ciutat. Pol Matavacas, bona tarda.
8: Bona tarda, Sergi. La calor es fa notar i molt a Catalunya. A Barcelona, amb el pas de les hores, el perfil de la gent que camina per la ciutat va canviant. Si bé és veritat que a primera hora del matí la gent que voltava era més barcelonina, amb el pas de les hores hem començat a veure ja més presència de turistes, sobretot en punts destacats de la ciutat com la Casa Batlló, on l'afluència de gent és important des de l'hora d'obertura. Així viuen aquest primer episodi de calor alguns dels vianants de la zona.
9: Pues de momento bien, hace calor pero no tanto.
10: Asfixiat sempre, no es pot sortir a caminar ni res, però bueno, és aquí ja.
8: L'ambient en general és de molta calor i no només durant el dia. Quan cau el sol la temperatura encara es manté elevada. De fet, les primeres nits tòrrides ja són una realitat i tot just ha començat l'estiu. Això fa que la gent també busqui alternatives per passar la nit una mica millor.
11: Uso ventilador.
9: però no tinc aire condicionat.
10: Amb ventilador a l'habitació, si no, no es pot dormir.
8: Per prevenir

0: La calor quan surt a caminar durant el dia, la gent també ens comenta que fa servir gorra i porta una ampolla d'aigua com a mesures preventives contra les altes temperatures. De fet, hi havia gent que també comentava irònicament que al final hauran d'anar sense samarreta si les temperatures segueixen pujant a aquests nivells.
1: Bé, per continuar l'actualitat de Cervera, anem a les temperatures actuals de les capitals catalanes, però sense samarreta no, que a més hi ha una prohibició i hi ha una multa molt elevada després de l'aprovació de les últimes ordenances municipals de l'Ajuntament de Barcelona. Però com dèiem, temperatures actuals. Atenció als registres, eh? Barcelona ciutat 31 graus, Tarragona 31, Girona 33, Lleida 38. Hores d'ara, i aniran pujant a primera hora de la tarda. Principat d'Andorra, 27 graus. En quant al trànsit, a lamentar un accident mortal aquest matí a l'AP7 a Sant Celoni, una moto s'ha sortit de la via i el motorista ha mort a causa de la caiguda. Són ja 62 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes interurbanes. De les 62 víctimes, 29 són motoristes. Anem a l'actual situació de la trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. A hores d'ara hi ha força problemes a la xarxa viària catalana. Ens comencem situant a l'autopista del Maresme, la C32, que està tallada a Mataró en sentit Girona per un accident. Això provoca retencions de 2 quilòmetres des d'Argentona. També comentar-vos que la C58 i la C33 hi ha lentitud i aturades entre Montcada Reixac i el Nus de Trinitat d'entrada a Barcelona. A la C25 hi ha un carril tallat a Santa Coloma de Farners en sentit Lleida per un vehicle avariat i això provoca intensitat. A la C-17 hi ha retencions de Parets a Mollet en sentit sud, en sentit Barcelona. A la B-30, lateral de la P-7, hi ha retencions entre Cerdanyola i Barberà del Vallès, sobretot en sentit Girona. També comentar-vos que a la Pota Nord, a la B-20, hi ha retencions entre Santa Coloma Gramenet i el Nus de Trinitat d'entrada a Barcelona. Molts problemes també a l'autopista AP-7. Hi ha retencions al llarg de 13 quilòmetres entre Granollers i Santa Perpètua de Mogoda en sentit Tarragona per un accident que talla dos carrils. A més, a la mateixa AP7 hi ha retencions entre Cerdanyola i Santa Perpètua en sentit Girona. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda dalt, a la B20 hi ha retencions entre Esplugues i Horta en sentit Besòs per anar cap al Nus de la Trinitat, i a la ronda litoral hi ha retencions de zona franca a la Barceloneta, de Sant Adrià al Nus de la Trinitat en sentit Besòs i de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Doncs un dilluns, a hores d'ara, molt i molt complicat en quant a la mobilitat per carretera a Catalunya i especialment a la Corona Metropolitana i a la AP7. Entrem a la crònica judicial. Aquest serà un cas molt llarg. Complirà molts mitjans de comunicació, tant ràdio, televisió com mitjans de diari. El cas de Jonathan Andy, que avui hem conegut l'última hora de la investigació judicial i policial perquè aquest matí s'ha conegut l'auto de la jutgessa instructora de Martorell. La magistrada, recordem, va ordenar la detenció de Jonathan Andy i després de prendre-li declaració el va deixar en llibertat provisional amb la fiança de 1 milió d'euros per la mort del seu pare Isaac Andy. El jutge investiga si la caiguda mortal a la muntanya de Montserrat va ser un accident o bé un fet provocat, assenyalant el fill com a únic testimoni i apuntant a possibles desavinences econòmiques i el repartiment de l'herència com un possible motiu. Què diu la resolució judicial que hem conegut aquest matí, Yolanda Canales?
3: Entre les mesures més destacades, la magistrada ha ordenat una reconstrucció tècnica de la caiguda d'Isaac Andic. L'informe l'hauran d'elaborar conjuntament la policia científica dels Mossos, els forenses que van practicar l'autòpsia i els especialistes que van inspeccionar l'escenari dels fets. L'objectiu és determinar si les lesions que presentava la víctima són compatibles amb la dinàmica de la caiguda i amb els indicis localitzats al lloc dels fets. La jutgessa també ha avalat la declaració d'una desena de testimonis, entre ells les dues filles i la parella d'Isaac Andic, la terapeuta familiar, i també dos agents de la unitat d'intervenció de muntanya dels Mossos. A més, ha ordenat identificar dos excursionistes que haurien interactuat amb l'investigat, amb Jonathan Andic, el dia de la mort del fundador de Mango. En paral·lel, s'han demanat dades a Apple sobre l'activitat i la geolocalització del telèfon que utilitzava Jonathan Andic, així com informació a l'empresa, a Mango, sobre els terminals corporatius que va tenir assignats entre els anys 2020 i 2025. També s'ha encarregat un informe tècnic sobre el funcionament de WhatsApp Web i s'ha requerit l'historial mèdic complet d'Isaac Andic. En canvi, la magistrada no autoritza, de moment, algunes de les diligències més sensibles que reclamava la Fiscalia, com ara investigar els viatges de Jonathan Andic a l'Equador, analitzar els seus moviments bancaris o intervenir tots els seus dispositius electrònics.
1: Gràcies, Yolanda. Es manté la commoció a Tarragona per la tragèdia de la platja de la Rabassada. El dolor colpeja directament a tres famílies i deixa el seu rastre per la magnitud de la tragèdia a tota la societat. Tres menors d'entre 12 i 13 anys morts en un dia de platja de divendres de fi de curs que no es pot oblidar en dècades. Un dels morts era jugador sub-13 del club esportiu La Floresta, un club esportiu que ha iniciat una campanya de donacions per ajudar a la família de l'infortunat en les despeses de funeral i enterrament. Bandera groga, zona rocosa, apartada de la visió del socorrista, que Tarragona, per cert, ja té activada aquest servei, i sis xavals que es llancen a l'aigua traïdora, i tres que no poden sortir. Un mort i dos ferits crítics en el rescat, i amb el pas de les hores moren els tres joves. Un drama per recordar el perill que hi ha a la mar. I un cap de setmana amb la qual també hi ha hagut una quarta víctima al mar, un home de mitjana edat es va ofegar a la platja de Sant Miquel de Barcelona. Va ser a les 7 del matí, quan encara no funcionava, ho fa a partir de les 10 del matí, el servei de socorrisme. I la tragèdia es va fregar a la piscina de Pardinyes de Lleida Ciutat. En aquest cas, la ràpida reacció del socorrista va evitar l'ofegament d'una nena de 6 anys. I amb aquesta necessitat, perquè malauradament hi ha drames d'augmentar la seguretat en totes les platges i piscines, sorprèn la decisió del govern de Pedro Sánchez. I quina decisió és? Doncs que el Ministeri d'Interior de Grande Marlaska ha decidit eliminar el grup especialista d'activitats subaquàtiques de la Guàrdia Civil de l'Estartit, que donava servei de seguretat a tota la Costa Brava. Una decisió que ha generat malestar entre els alcaldes de la zona, ja que es tracta d'una unitat que feia gairebé 3 dècades, 30 anys, que estava establert en aquest nucli que pertany a Torroella de Montgrí. Yolanda Canales, com s'ha pres l'alcalde de Torroella de Montgrí aquesta decisió del Ministeri d'Interior?
3: L'alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, considera que la decisió és un error perquè allunya un servei especialitzat que assegura ha estat clau durant dècades en la seguretat marítima de la Costa Brava. Colomí qüestiona l'argument del Ministeri de l'Interior, que defensa que la centralització del servei a Barcelona en cap cas reduirà la capacitat operativa. L'alcalde insisteix, però, que en emergències al mar la proximitat és un element determinant.
4: Que tenia un problema amb uns submarinistes que se'ls acabi l'oxigen a dins una cova, doncs els minuts són claus. Sí. I si han de venir de Barcelona i si estan amb les bombones doncs, a punt d'acabar, doncs aquests minuts poden ser d'una importància vital.
3: L'alcalde recorda que l'Estartit és una de les principals destinacions de submarinisme del país i defensa que el GEAS aportaven una seguretat afegida tant als professionals com als milers de visitants que cada any practiquen immersions a les Illes Medes i a la costa del Montgrí. A més, remarca que la feina de la unitat anava molt més enllà dels rescats convencionals. Segons explica, es tracta d'efectius amb una preparació molt específica per actuar en situacions de màxim risc.
4: Que no només van a rescatar gent que s'estigui ofegant nedant o anant amb un vaixell que tingui una certa perillositat per la seva seguretat, sinó que són els que entren a les coves, les innombrables coves que hi ha a la costa del Montgrí i les Illes Medes, quan han de fer un rescat d'aquest de màxim risc. A més, al llarg de tot l'any feien xerrades i feien propostes pedagògiques i de prevenció en els centres de submarinisme i allà on fes falta, i això ho trobarem a faltar.
3: Colomí assegura que la desaparició de la unitat del GEAS de l'Estartit suposa una pèrdua estratègica per al territori i espera que el Ministeri reconsideri la decisió. Mentrestant, diversos municipis de la Costa Brava continuen reclamant que la unitat es mantingui al territori.
1: Hi ha una cosa que no s'entén. les coses que funcionen, per què es toquen? Si hi ha el vistiplau de tots els alcaldes de les comarques, si el servei és important de cara a la prevenció i la seguretat, per què des del Ministeri d'Interior es pren aquesta decisió? Potser serà l'economia que mani, però és del tot incomprensible. Canviem d'arguments informatius. De la Costa Brava marxem cap al barri de la Mina, a Sant Adrià del Besòs, i concretament als pisos del número 58 de la Rambla d'aquest barri, que és un tema d'una complexitat a què demana una resposta consensuada i col·legiada per evitar un mal major del pretès. Recordem que s'han de desallotjar 58 pisos i que aquest desallotjament té un calendari de setmanes. Avui, 4 pisos més, amb la pressió veïnal, la tensió amb la policia i la comitiva judicial, que està complint al cap de la fi el que està executant una sentència. Aquesta actuació pretén recuperar uns pisos públics ocupats des de l'any 2017, des del juliol, des del 2017, és a dir, fa 9 anys, i que el Consorci de la Mina vol recuperar per reallotjar veïns del bloc Venus pendents d'un enderroc que ja està previst per l'any 2028. Primer problema. Els pisos en qüestió porten 9 anys ocupats. Segon problema. Els veïns i veïnes afectats, amb 9 anys d'ocupació, no negada per ningú, afirmen que no tenen alternativa. I entra en qüestió el terme vulnerable. Qui ho és i qui no? Què ha passat i quina és la realitat? Doncs que la setmana passada es va desallotjar els 3 primers pisos i 2 han tornat a ser ocupats per les mateixes famílies que ja vivien des de fa 9 anys. Quins són els seus arguments? Samira ha tornat al pis que va ocupar el 2017 i en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies assegura que té el permís d'un altre jutge diferent al que ha portat els desnonaments.
5: Y en nuestra vivienda es que no tenemos dónde ir. Es que algunos de los chicos que sacaron durmieron en el coche ese día. Yo efectivamente volví a entrar. Al día siguiente me citaron para un juicio, un express, y el juez que me tocó no estaba comprado, como los que están ahora haciendo los desahucios, porque solamente hay un juez para todos los bloques. Está desahuciando el mismo juez a todos los bloques, y el que me toca a mí no estaba comprado. Y me ha dado un papel legal, conforme no me pueden sacar, siendo una persona vulnerable con 2 hijos, hasta que no me den otra alternativa.
1: I Antonio, un altre veí que ha tornat a ocupar, assenyala que té un fill de 7 anys amb un grau de discapacitat a 3 i denuncia retards en ser considerat família vulnerable.
6: No teníamos vulnerabilidad porque íbamos a la asistenta y no nos querían dar la vulnerabilidad, no nos querían dar la mesa de emergencia, no nos querían poner en la mesa de emergencia después de casi 10 años y ahora por último cuando nos van a desahuciar pues de repente nos dan vulnerabilidad, nos ponen en la mesa de emergencia. A mí la mesa de emergencia me la dieron el miércoles firmado por la alcaldesa.
7: Manera 2026 i que poden acreditar una residència continuada d'almenys 5 mesos. Aquests processos extraordinaris permeten legalitzar la situació de moltes persones migrants que han quedat fora del sistema regular en un context en què les oficines d'estrangeria no aconsegueixen resoldre totes les peticions per les vies ordinàries que exigeixen acreditar l'arrelament al país o complir una sèrie de requisits.
1: I anem ja tot seguit a la publicitat i després parlem d'un tema interessant que està a debat de l'arquitectura i del futur disseny de les ciutats. Pistes poliesportives de ciment sí o no? La situació, doncs, té favorables i detractors. I a més, paral·lelament a la Ronda de Sant Antoni, hi ha la queixa de veïns i comerciants de la zona i demanen que reguli els jocs de pilota perquè provoquen molt soroll. Parlem ara tot seguit d'aquest tema després de la publicitat.
8: ¿Quieres contarnos algo?
9: Escríbenos.
8: Busca Mediodía Cope en Facebook y sigue a Pilar García de la Granja en Instagram en @pilargcope.
10: La chica del 17 de la plazuela del Tribulete.
11: Me parece que poco vamos a poder hacer. No veo buen género.
12: Una tarde de domingo.
13: Está visto que para esta carrera no sirve.
12: En compañía de la mejor.
14: Es maja, sabe de verdad.
12: Lina Morgan.
15: Un montón me he comprado con algún dinero.
12: Dos chicas de revista.
16: ¡Qué barbaridad!
12: Y la descarriada.
17: ¡Qué sueño, madre!
12: El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde. ¡Viva el cine español! En 13.
9: La luz que tienes con Repsol, la luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad es saber que estás con una compañía así. Esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en Repsol.com.

0: Es barra otra energía. Repsol, con toda la energía.
1: AD Tecnológico, nutrición y dietética, marketing y comunicación, educación infantil y primaria. Estos son algunos títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online, en el campus universitario más grande de España.
2: Infórmate en upsa.es, Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
3: Hay casas a las que no cuesta volver. Vuelves a la terraza donde las cenas se alargan un poco más. Volver a abrir un armario y encontrar los juegos de mesa de cuando eras niño. Y donde vuelves a sentir que por mucho que pasen los veranos, todo sigue igual. Con el plan Volver de Iberdrola, tu consumo de luz al 50% en esa casa a la que siempre vuelves. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
4: 99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
5: COPE Cataluña y Andorra.
6: Obrim el debat de les pistes poliesportives si són necessaris més o no amb el futur del disseny de les ciutats, amb el creixement de les ciutats. Però a més, ara entrem en un tema particular, que és la Ronda de Sant Antoni. El que per a uns és una tarda de futbol al carrer, per altres s'ha convertit en un problema de convivència. És el debat que viu aquests dies la Ronda de Sant Antoni de Barcelona. Veïns i comerciants de la zona reclamen a l'Ajuntament que reguli els jocs de pilota en aquest eix pacificat perquè asseguren que les molèsties són cada vegada més freqüents. Denuncien soroll, pilotades contra façanes i establiments i situacions que afirmen dificulten el descans i el pas dels vianants. L'Ajuntament de Barcelona defensa que jugar és un ús legítim de l'espai públic i aposta per la mediació abans que per les prohibicions. En paral·lel, estudia alternatives per descongestionar aquest tram de la Ronda de Sant Antoni. El síndic de Greuges de Barcelona, David Bondia, també s'ha pronunciat sobre aquesta qüestió i aposta per trobar un equilibri entre el dret al joc i el dret al descans.
7: S'ha de poder jugar pilota a les places, però amb responsabilitats, responsabilitat de nens, nenes, de pares i mares, i també li diem a l'Ajuntament i responsabilitat de l'Ajuntament posant educadors de carrer, agents cívics, explicant que hi ha uns horaris per jugar a pilota, que s'ha de respectar el dret al descans del país.
6: I què diuen els veïns i veïnes de la Ronda de Sant Antoni d'aquesta situació que hi ha a la plaça d'aquest joc? Està molestant o no a la seva vida diària, Yolanda Canales?
8: Doncs que les queixes fa mesos que s'acumulen. Denuncien sorolls constants, pilotades contra façanes i persianes i dificultats per passejar o treballar amb normalitat, especialment a la zona del pes de la palla. Tot i que l'Ajuntament defensa el dret dels infants i adolescents a jugar al carrer i aposta per la mediació, els afectats, els veïns i els comerciants, consideren que les mesures adoptades fins ara no han donat resultat. El president de l'Associació de Veïns de Sant Antoni, Pep Sala, assegura que el problema no és que els joves juguin, sinó que alguns partits acaben monopolitzant tot l'espai públic.
9: El que no pot ser és que hi hagi un tipus de joc, que monopolitzi l'espai i provoqui molèsties. I això és el que s'ha de solucionar. Fa falta i espais per que tothom pugui jugar, però ha de jugar tothom també.
10: No,
9: i ha de passar tothom, i ha de poder caminar tothom.
8: Des de l'Associació de Veïns també reclamen reforçar la mediació i la presència d'agents cívics. Consideren que les eines actuals són insuficients per garantir una convivència equilibrada en un espai que cada vegada té més ús. Ara bé, els mateixos veïns admeten que el conflicte també posa de manifest una manca d'espais esportius i de lleure per als adolescents en barris densament poblats, com ara Sant Antoni o Ciutat Vella.
9: Ara hi ha una mica més d'espais i se sobreutilitzen i fa falta molt més espai, sobretot espai per fer esport d'aquesta mena que d'alguna manera ocupen molt més, diguéssim, que altres tipus de jocs més, diguéssim, més petits o que ocupen menys i que també s'havien assajat aquí a la Ronda i havien funcionat prou bé. És a dir, en aquests partits de futbol difícilment veiem noies o difícilment veiem nens molt més petits que juguen a altres coses.
8: I l'arribada de l'estiu i les altes temperatures poden accentuar encara més aquesta situació. Amb més hores al carrer i més necessitat de buscar espais oberts, el repte continua sent trobar l'equilibri entre el dret al joc i el dret al descans dels veïns.
6: Clar, aquest equilibri, Yolanda, també és un tema arquitectònic. com fem les nostres ciutats. Hi ha un abús de les pistes poliesportives? Ara estàvem parlant de que falta espai per jugar al futbol. O com ha de ser l'espai públic? Bé, saludem a migdia a COPE a Mariona Genís Vinyals, doctora arquitecta, cap d'estudis del Grau d'Arquitectura i professora de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. El tema és apassionant, de com podem definir els espais públics, que és de tots i totes, i de totes les edats. Mariona Genís Vinyals, benvinguda i bon migdia.
10: Bon migdia.
6: La pregunta és clara, suposo que equivocada, però vostè està a favor o en contra de les pistes poliesportives de ciment?
10: A veure, no és un tema de favor o en contra, és un tema de mesura i de que estiguin correctament ubicades i que responguin a les necessitats, no? És evident que no es pot estar en contra d'un equipament en si mateix, però és veritat que potser hi ha hagut un excés de ciment en l'espai públic, no? I això en relació, doncs, a, per exemple, a les onades de calor que patim contínuament, a Canadà estem vivint una, està demostradíssim que fa aquests efectes multiplicadors del calor i que, per tant, s'ha d'equilibrar. I és cert, i s'ha de tenir en compte, que la majoria de centres educatius, tant de primària com de secundària, tenen una o més d'una d'aquestes pistes i que, per tant, la presència a la ciutat hi és, d'aquests equipaments. Potser s'hauria de facilitar encara més o gestionar d'una altra manera els usos, de manera, doncs, que els infants i els joves hi poguessin accedir amb tota la freqüència que fa falta, no? Però potser no seria una qüestió tant de construir més espais de joc de pilota, sinó de gestionar millor els que tenim, no? Perquè certament el que hauríem de tendir a construir són espais més tipus refugi climàtic, amb més vegetació, amb més terra, no? La terra que permet drenar, que permet que aquesta aigua s'infiltri i que, per tant, permet, doncs, nodrir aquesta vegetació urbana que tant necessitem, no?, en aquests contextos climàtics. Clar, dit això, clar, també fan falta espais de joc de pilota, està clar. No només és per jugar a la pilota, sinó per patinar, per reunir-se. Tots aquests espais són benvinguts. El que passa és que s'ha de trobar un equilibri, no? I en qualsevol cas, crec que no és el moment de construir-ne més ara mateix.
6: Sí, sí. No hi ha hagut potser un abús de les reclamacions i reivindicacions de la pista poliesportiva pràcticament a totes les ciutats? És a dir, no hi havia un terreny que no se sabia què fer, doncs una pista poliesportiva, al polític de Torn li anava bé perquè no necessita gairebé manteniment, per tant no té cost, feia la inauguració fàcil i tothom content. Aquesta moda de la pista poliesportiva no ha abusat del que seria el seu lloc preferent amb l'arquitectura urbana?
10: Mira, és molt interessant aquesta pregunta perquè hi va haver una de les instruccions de com havien de ser els edificis educatius als anys 70, justament parlaven les avantatges d'aquesta pista esportiva. Clar, estem parlant de fa molts anys i ara no estem en aquest context, no? Però perquè vegis com ha canviat també a vegades la perspectiva respecte a les coses i que justifica el fet de que antigament es construís d'aquesta manera, no? Hi havia aquestes instruccions que deien que les pistes poliesportives estaven molt bé perquè facilitaven que els joves, en comptes d'anar delinquint, a més ho deia, no ho deia literalment així, però deia, ostres, per no anar pel mal camí faran esport, no? I això, doncs, va fer que en els centres educatius, doncs, es prioritzés aquesta construcció de les pistes poliesportives. Avui en dia estem en un altre context i pot ser el que tu dius, no? Que hi hagi hagut un excés de construcció d'aquestes pistes que ara ens fan, és veritat que certament ens perjudiquen pel que fa al confort ambiental i pel que fa a les problemàtiques d'aquestes temperatures tan altes, ens perjudiquen molt i estem tendint, i així estan funcionant d'alguna manera les transformacions urbanes, aquests terres més permeables que drenen, que permeten, penseu que hi ha diferències de més de 10-15 graus amb el sol incidint sobre el ciment o l'asfalt o incidint sobre un terra que és drenant i que és permeable, no? I això és importantíssim i ara estem en aquest moment. O sigui, ara sí que no s'hauria de fer aquesta construcció de més superfícies de ciment en espai públic. Evidentment, tot això també ha de tenir un equilibri, hi ha un tema d'accessibilitat, o sigui, tot és més complex al final que no un sí o un no, però sí que hem de tendir a superfícies molt més naturals, molt més drenants i molt més fresques, perquè és que si no ens tindrem un problema d'espai públic greu.
6: Mariona Genís Vinyals, doctora arquitecta, cap d'estudis del Grau d'Arquitectura i professora de la Universitat a Rovira i Virgili, gràcies per estar aquí a migdia de COPE Catalunya. Bon migdia.
10: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
6: Marxem al migdia a COPE cap a Girona amb una bona notícia, perquè l'Hospital La Trueta de Girona posa en marxa el nou bloc quirúrgic integrat per 6 quiròfans que estan dotats d'equipament d'última tecnologia i preparats per realitzar cirurgia d'alta complexitat. Una vegada completat tot el projecte d'ampliació del Trueta i la reforma de l'àrea quirúrgica, l'Hospital de Referència de Girona passarà de tenir 11 quiròfans a 16 Mar Puerto.
11: La nova àrea s'ha ubicat a l'edifici que s'ha construït annexat a l'hospital i s'ha connectat amb l'àrea quirúrgica existent al centre, que també serà millorada. La posada en marxa d'aquestes sales quirúrgiques permetrà avançar en una nova fase de les obres que consisteix en la reforma dels quiròfans existents i l'ampliació de la unitat de recuperació postanestèsica. El coordinador de l'àrea quirúrgica, Nicolau Carrasco, concreta com seran aquests quiròfans.
12: La cirurgia en el moment actual s'ha tecnificat molt, això representa que dins d'una sala quirúrgica necessitem molt aparataatge i això representa que les superfícies dels quiròfans, com estaven dissenyats antigament, s'han quedat petites, amb la qual cosa la gran aportació, a part de la novetat dels quiròfans, és que són quiròfans molt dimensionats, són quiròfans molt grans. D'aquests 6, concretament, un el tenim amb una superfície molt gran perquè és un quiròfan que l'anomenem quiròfan híbrid, cirurgia convencional amb cirurgia amb imatge, que el pacient no ha de sortir a fer una imatge fora i tornar a entrar a quiròfan.
11: Per la seva banda, la directora mèdica del Trueta, Elena Álvarez, afirma que la posada en marxa del nou bloc quirúrgic és un salt qualitatiu per l'hospital i explica quina serà la següent fase de renovació dels quiròfans.
13: Ara mateix s'han estrenat just fa uns dies 6 quiròfans nous. Això no vol dir que incrementen ara mateix en 6 el nombre dels quiròfans disponibles, perquè aquest és un projecte que és molt ambiciós i realment comporta no només aquest increment de quiròfans, sinó la renovació dels ja existents. Llavors, per fases, aniran tancant part dels quiròfans que tenim ara a la nostra disposició per poder reformar-los. Ara, al setembre, està previst tancar 3 quiròfans per poder remodelar-los i poder remodelar també la unitat de recuperació postanestèsica, i així anirem fent pas a pas.
11: Una vegada completat el projecte d'ampliació i reforma de l'àrea quirúrgica, l'Hospital Trueta passarà de tenir 11 quiròfans a 16.
6: I amb la crònica econòmica el dia avui ens deixa una dada. A Catalunya se signen més hipoteques que mai, o com a mínim des de l'any 2010, i més cares que mai. Concretament, aquest mes d'abril se n'han signat 7.000, que és la xifra més alta des de l'any 2010. Hi ha una pujada del 18%. Yolanda Bernal, quina és la quantia mitja de les hipoteques que estan signant els catalans?
14: L'estadística encadena pujades interanuals ininterrompudes des del juny del 2024. El capital mitjà prestat per cada hipoteca ascendeix a 195.000 euros l'abril, un 9,3% més que en el mateix mes de l'any passat, quan la hipoteca mitjana se situava en 178.400 euros. En l'import mitjà, els crèdits més alts es donen a Barcelona, de 210.253 euros per operació, seguits per Girona, Tarragona i Lleida, amb 123.000 euros. En conjunt, el capital prestat per aquestes hipoteques s'enfila fins als 1.464 milions d'euros, un 29,6% més que l'abril de l'any passat. L'estadística mostra que en el conjunt de Catalunya s'han signat a l'abril gairebé 1.200 hipoteques més que en el mateix mes de l'any passat, fins a superar el llindar de 7.500 registres. Tanmateix, Sergi, les xifres queden lluny dels nivells que es veien abans de l'esclat de la bombolla immobiliària, quan es van superar les 20.000 hipoteques signades l'abril del 2005.
5: COPE Catalunya i Andorra.
15: Estàs informat.
16: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
17: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
16: Si con las humedades te las tienes que ver.
17: 900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
5: Murprotec. El Mundial 2026 se escucha en COPE.
18: ¡Claro que sí!
5: Con el mayor despliegue de la radio, con los números uno del deporte, Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
19: Va a merecer mucho la pena escuchar la radio.
5: Vibra con todos los partidos de España y los más importantes en tiempo de juego. Y con los protagonistas en el partidazo de COPE.
20: Allá donde esté la noticia, va a estar COPE.
5: Y además, cada tarde a las 3, programa especial con La Última Hora.
21: Queremos ser la radio del Mundial, la radio de la selección.
5: El Mundial 2026 se escucha en COPE y también en cope.es, nuestra app y redes sociales. La número uno del deporte.
6: I el Mundial, que està ja a plena potència, avui és el torn de l'Argentina de Leo Messi. Joan Batllori, bona tarda.
15: Bona tarda, Sergi. Ara de seguida comença l'especial Mundial amb la ressaca de la victòria d'Espanya. I sí, el programa per avui a les 7 de la tarda Argentina-Àustria, a les 11 França-Iraq, a les 2 de la matinada Noruega-Senegal i a les 5 de la matinada Jordània-Argèlia. Quan faltin 10 minuts per arribar a les 4, anirem amb la informació esportiva més propera. Parlarem de bàsquet, que avui tenim el tercer partit de la final de la Lliga ACB a partir de les 8, Barça-València. De moment, una victòria per cada equip. En motor, Marc Márquez, protagonista, guanya també el Gran Premi de la República Txeca. Es situa a 40 punts de Bezzecchi a la general del Mundial i comença a pensar en la remuntada. En ciclisme, el nom propi és Paula Blasi, guanya la Volta Ciclista a Catalunya, ha guanyat aquesta primavera la Amstel Gold Race, la Vuelta, el Tour dels Pirineus i ara el proper objectiu és competir al Tour de França. En hoquei patins, demà es disputarà el partit que decideix la Lliga, es jugarà a la Corunya, entre Liceo i l'Igualada. Ahir l'Igualada va guanyar el quart partit de la final 4-2 al Liceo i força al cinquè. I també tenim en handbol renovació important al Barça. Ha renovat l'eslové Blas Jang fins al 2030.
6: Gràcies, Joan. En 50 minuts t'escoltem perquè hi ha molta i bona informació dels equips catalans, eh?
15: Sí, senyor.
6: Amb futbol sala, amb hoquei i amb bàsquet. Gràcies, Joan. Fins ara.
15: Fins ara, Sergi.
6: Arriba Línia Cope, després tota l'actualitat esportiva amb l'última hora del Mundial.